0: Des veiem ja els àrbitres al mig del terreny de joc. De moment, Uruguai se situa a l'esquerra, Espanya se situa a la dreta, i minut de silenci, que també respectarem. Albert Vilar, a poc a poc, doncs, es fa fent també el silenci.
1: Que no sabem
2: per Caracas, no?
0: Minut de silenci abans que comenci aquest partit.

0: Doncs aquest minut de silenci per aquest terratrèmol. Ara mateix encara no se saben les víctimes que hi ha hagut, però evidentment doncs és una situació molt greu i que també s'està reflexant en aquest inici de partit abans que comenci aquest Mundial. Minut molt sentit, de fet hem vist cares de tots els futbolistes sentint també tot aquest dolor. De moment, minut molt respectat abans de que comenci el partit.
1: Sí, 50.000 persones desaparegudes.
2: Sí, avui la xifra era aquesta. Era molt bèstia, molt bèstia.
1: I fins a 1.000 víctimes mortals oficials. Enviem una abraçada a Venezuela. Ja veig que el minut s'acaba. Podem tornar a tenir ambient, no?, del camp, Albert.
2: Sí. I Sant Boi, que és un col·lectiu i una ciutat que, doncs, sempre per causes solidàries ajuda moltíssim. Demà a Barcelona podeu donar el que sigui, menjar i tal.
1: Sant Boi, si no és refugi, que diria
2: sí. Sí. Doncs demà a certs punts de Barcelona podeu donar coses.
1: Alex doncs... Pérez anirà a Venezuela, també?
2: No, aquest sóc jo, al Venezuela.
1: Ah, vale, perdó.
2: Gràcies.
0: Doncs preparats ja els dos equips perquè comenci aquest partit. Veiem cara de concentració de Lamine Yamal. Avui torna a ser titular. Esperem, Dani, que pugui estar al millor nivell.
2: Doncs sí, aviam, l'altre dia només va necessitar gairebé cosa 10 minuts per fer el seu primer gol en la història dels Mundials, a la seva primera titularitat de la història. Avui, evidentment, si la gent encara està desperta a Espanya per veure aquest partit, una de les causes, precisament perquè Espanya ja té 4 punts i està més classificada, és Lamine Yamal, que és d'aquests jugadors que diu sempre val la pena encendre la tele perquè no saps amb què et trobaràs.
0: Doncs comença aquest partit, de moment primers instants, primera pilota llarga. De fet, ha hagut de sortir Unai Simón, el porter d'Espanya, la pilota que ha acabat sortint per línia lateral. Per tant, serà Uruguai qui serveixi des de la banda esquerra. La pilota que marxa cap a la frontal d'Espanya, que ha de treure la pilota controlada. Compte, al final es queda aquesta pilota als peus de Cucurella, que fa un desplaçament cap a la banda esquerra. Volia arribar aquí, que ja per allà em sembla que era Baena, que al final no acaba arribant a la pilota, que va tornant a sortir per línia lateral. Primers instants de partit, que de moment qui controla la possessió, qui controla el joc, està sent Uruguai, però portem 50 segons, per tant vull dir poques conclusions. Pilota al mig del camp per Uruguai, que juga i juga.
2: Ui, la recuperació de Lamine.
0: Ui, com d'aquesta pilota a la frontal, pot haver-hi perill. La passada cap a la banda esquerra, la centrada del segon pal, rebota amb un futbolista d'Uruguai. La pilota acaba sortint per línia de fons, serà córner favorable a Espanya, el primer del partit. I qui havia fet la jugada anterior era Oyarzabal, que esperava rebre la pilota, però hi ha hagut un defensor que l'ha acabat desviant, no sé si era Cáceres. En qualsevol cas, la pilota ha sortit per línia de fons, per tant serà córner favorable a Espanya, el primer del partit, després d'un intent de centrada d'Oyarzabal.
2: Quina cagada aquí de la selecció d'Uruguai, la veritat, en sortida, deia 50 segons dominant la pilota, doncs la veritat és que en 50 segons ja l'ha liat, serà córner.
0: I anirà Baena des de la banda esquerra. Molts futbolistes intenten buscar aquesta rematada. La pilota al segon pal, l'atrapa des de la porteria Uruguai, en aquest cas el seu porter, sí, Muslera, canvia una pilota en llarg.
2: Muslera, jo crec que Uruguai està molt malament per porters, per haver de tenir encara Muslera a la seva porteria. No sé quants mundials porta consecutius jugant, però lo de Muslera és que me'n recordo una cagada històrica en una falta que va picar Griezmann en una eliminatòria Uruguai-França, que va acabar amb José María Jiménez plorant, crec, cosa que em va encantar, què vols que et digui. Llavors Muslera sempre estira la cagada del Mundial, ja l'ha fet, l'altre dia la va fer l'últim partit, crec, i llavors avui li toca ser Superman.
3: Per cert, primera dada que dono, encara que Uruguai tingui aquest mite de que va guanyar Mundials a l'època dels dinosaures, mai ha guanyat Espanya.
2: Jo crec que és mentida.
0: Ah, mira.
3: Mai ha guanyat Espanya la selecció uruguaia. En 10 partits són 5 victòries per Espanya i 5 empats entre les dues seleccions. L'últim el 2013, a la Copa de Confederacions, aquesta copa que juguen campions de Copa Amèrica, d'Eurocopa i de més, Espanya va guanyar 2-1 en gol de Luis Suárez per Europa.
0: Ara m'ho expliques. Abans és la primera pilota que toca Lamine en el partit. Marxa per la banda dreta, es fa el primer, segueix conduint Lamine Yamal, al final acaba pensant-s'ho millor i envia la pilota enrere cap a Marcos Llorente. Avui torna a ser titular Pedri, la passada cap a Lamine, al final acaba sent una mica llarga, la pilota es perd per línia de fons, aplaudeix el futbolista canari, no s'ha entès amb el dorsal 19 d'aquesta selecció espanyola, Lamine Yamal, que ho ha intentat tenir per primera vegada i a la primera

0: al mig del camp amb una falta que havia acabat fent finalment Laporte. Per tant, de nou serà pilota per Uruguai quan ens enfoquen Luis de la Fuente, absolutament seriós. De moment no se li mou el gest a l'entrenador d'Espanya.
1: Igual de calp, la veritat, no m'esperava ningú canvi. Tu creus que rapa o és calp?
0: En plan, no, hi ha gent que... absolutament calp.
1: Sí? Que, sí. Però rapa.
0: Sí, es rapa, però si no rapés la com cosa quedaria? Seria semblant.
1: Però tu creus que estaria tan malament?
0: No, tindré una mica de... no? Allò, melenilla, saps?
1: Sí, en plan professor de castellà.
0: Castellà o filosofia, fins i tot.
1: També, sí.
0: Professor de filosofia, allò.
1: Sí, t'ho compro.
0: Però no, ell és un tio polit. Tio polit, es lleva pel matí, se'n va fer a levantar hierro, com diu ell. I després hi ha tot lo de més.
1: Buen castellano, no?
2: Per cert, qui es pregunti, on està Luis Suárez?
0: Sí, jo m'ho pregunto.
2: On està Edinson Cavani, que hagi viscut en una pedra aquests tres últims anys?
1: S'ha acabat ja.
2: Edinson Cavani i Luis Suárez es van retirar de la selecció el 2024. Sí. De fet, són un dels màxims golejadors de la selecció uruguaia, tant en números totals com en el Mundial. Suárez va marcar 7 en total i Cavani 5, però ara mateix el màxim golejador de la selecció uruguaia, el que pugui marcar més gols, és l'Araujo, no el Ronald, sinó l'altre Araujo, el que ha marcat els dos gols en aquest Mundial, i l'altre és, ara et comprovo el nom, però és Calarreta, que va marcar dos gols al Mundial 2018. Aquests estan els números. Està molt malament la selecció uruguaia des que se'n va anar de Suárez i se'n va anar també Forlán i Cavani.
1: Abans era titular, si no recordo malament. Abans era jugar, un jugador titular. De fet, té la 10. Una cosa que us volia apuntar, m'ha sorprès molt la titularitat de Marcos Llorente, perquè vaig veure molt bé l'altre dia a Perro Sánchez.
0: La pilota a la frontal, compte, que queda morta. Ui, Espanya, que l'ha de treure, finalment la treu la defensa. Parlàvem de Perro Sánchez.
1: Perro Porro.
0: Nom,
1: Sí. Ah, que em va agradar moltíssim l'altre dia i avui està a la banqueta. Suposo que de la Fuente s'espera un partit, no sé, amb molts duels on has de prendre moltes decisions i no tant centrar i obrir defenses tancadetes, però bé, a mi em va agradar molt més Pedro.
0: Home, en un país de Donald Trump tenia allà un Marcos Llorente, jo crec que
1: i que estava millor amb un degradat, no amb la cueta aquesta que sembla el Xocas de Madrid.
0: Pilota cap enrere, acaba atrapant finalment Unai Simón, que es queda a la pilota i acaba jugant en curt cap a Pau Cubarsí. I és Pau Cubarsí que ja se l'emporta quan tenim aquí robatoris de menjar, eh?
1: Sí, no.
0: Un tal Albert Vilar ha vingut aquí, s'han portat els nachos. Ara, escoltem aquí com el cruixí els nachos.
1: La veritat és que l'ha comprat ell.
0: Sí, s'ho mereix.
1: No fer justícia.
0: S'ho mereix.
1: Però, a més, s'ha comprat uns nachos que no està... Per mi els nachos amb salsa és una cosa que et menges a casa. I el tio s'ha comprat una salsa de nachos...
0: I se l'han portat allà cap a...
1: Sí. I si es menjarà els nachos amb la salsa,
0: tio. I tacatà.
1: Amb la salsa a la feina, que està a la feina, tot i que gairebé Ràdio Sant Boi per l'Albert és casa seva i casa de tots.
0: Juga a Espanya, és Lamin, que volia arribar fins a línia de fons. Al final acaba venint un rebot, Lamin, que marxa cap al corna com si hagués de servir la pilota, i finalment el que ha xiulat l'àrbitre, Dani, què és? Ha xiulat corna o què ha xiulat?
1: Sí, això serà corna i la picarà Lamin.
0: Sí, perquè ha rebotat la pilota en Cáceres. Ha rebotat la pilota amb Cáceres i, per tant, serà servei per Espanya. Serà el segon córner que piqui l'equip de Luis de la Fuente en el partit. El primer ha estat des de l'esquerra. Aquest serà des de la dreta i el servirà a Lamine Yamal, que aixeca de moment el braç dret. La centrada molt tancada, vol prolongar Espanya. La pilota acaba tornant a sortir per línia de fons. I el que diu l'àrbitre és que torna a ser córner favorable a Espanya, que al minut 7 de partit té el tercer. I compte, perquè està començant a acumular moltes jugades, Dani. Espanya, pilota aturada, de moment... Tot sigui dit, sense treure'n res de profit, eh?
1: No, l'altre dia ja es va marcar, va ser Cucurella, et dic, al final es va donar com a gol en pròpia porteria, però bon símptoma això de també fer parir a pilota aturada. Molt bon símptoma, de veritat.
0: El control a la banda dreta, la passada
1: ja la
0: cap enrere...
1: Sí, Unai Simón, ja hem vist una cagada d'Unai Simón, per sort, una... que no ha generat massa problemes. Vull dir, Unai Simón... Hi ha aquí polèmica, eh? Perquè val a dir que Unai amb la selecció poques coses se li poden retreure. Amb el Bilbao doncs encara sí que pots com posar una miqueta la maneta i dir, ei, aquí hi ha un debat, però ha tingut ja la cagada, i el que li passa a una selecció, tio, és que la caga igual com l'Atlètic de Bilbao, però bé, es queden no res com ara, no? Que han recuperat la pilota i com si no passés res. Ara després et passa un De Gea que et marquen, que el pobre De Gea com li va sentenciar aquell Mundial, tio? Aquell Mundial que va tenir, sobretot aquell partit contra...

0: a Portugal, que es va menjar aquell gol. Ostres, sí, com li va passar a Karius,
1: de Cristiano.
0: Sí, sí, ostres, com vaig patir. És aquell dia i el dia de Karius, els dies que... contra el Madrid, que jo
2: quan vist... un porter la caga...
0: Sí, sí, buf, que s'han sentenciat a si mateixos, molt bèstia.
1: Per cert, no sé si heu vist que en aquestes últimes setmanes, per una hora, en els últims 100 anys, Uruguai està reclamant sempre que ell no té dos mundials, com li dona la FIFA.
2: No, de fet, el seu escut hi ha quatre estrelles.
1: Des de fa 30 anys té quatre estrelles. Per què? Perquè a part de que guanyés el primer mundial el 1930, va guanyar dos Jocs Olímpics que organitzava la FIFA, per tant, eren sí, campionats mundials, el 1924 i el 1928. I ell els considera com a Copes del Món, perquè abans no hi havia Copes del Món. Què passa? Que en aquella època, ara que controla Unai Simón i en fa patir, no hi havia mundials, però aquells Jocs Olímpics, un dels principis que hi havia i una de les normes és que no podien jugar futbolistes amateurs. Per tant, hi havia seleccions com el Regne Unit, que no va participar directament perquè no li veia sentit, i moltes seleccions europees que tenien molts jugadors que eren professionals i no van poder jugar. Llavors, aquests mundials, entre cometes, aquestes dues estrelles tenen un mèrit debatible.
2: Sobretot des d'altres països sud-americans, parlo, per exemple, d'Argentina, que en té dos, diuen, escolta, no, Uruguai en té dos també. Però bé, aquí cadascú doncs, tindrà l'opinió que tingui. Mentrestant, qui intenta jugar és Lamine Yamal per la banda dreta. Acaba finalment traient-li la pilota a Uruguai, la pilota acaba sortint per línia lateral. Ho tornarà a intentar Espanya per la banda dreta.
0: Com seria el futbol el 1930, eh?
2: Així,
0: a mi això...
1: A mi, el que em sospita més...
0: Potser no és un Mundial, sinó 0 i mig.
1: El que em sospita més és que el primer Mundial el va guanyar Uruguai, 1930, el va organitzar Uruguai, i moltes seleccions europees no van anar perquè s'estaven recuperant de la Primera Guerra Mundial i no van poder viatjar a Uruguai. O sigui, tu imagina't el panorama que hi havia ara mateix. I, de fet, va guanyar el 1930 i no va jugar els dos següents perquè, com es va jugar a Europa, van dir... Ah, no em vinculo les seleccions europees al meu país? Doncs pues jo no vaig als seus.
0: A Suïssa ja estaven tots lesionats, eh?
2: Sí. Ai, cara muslera, ha deixat una pilota una mica justa. Al final acaba guanyant l'Uruguai al mig del camp. Espanya que ha de replegar. Compte la passada cap a la banda esquerra. Pot anar-hi Araujo, la passada en llarg. És Darwin Núñez, entra a l'àrea i a fora de joc. Això és el que havia xiulat l'àrbitre assistent. És cert que semblava en directe que havia estat així. Ara ho comprovarem a través de la... a repetició que ens ofereixen. Sí, sí, és clarament fora de joc i per tant serà pilota en aquest cas per Espanya, després de que no hagi aconseguit mantenir la possessió uruguaia en aquest atac que intentava fer a més de forma directa l'equip entrenat per Marcelo Bielsa.
0: Hi ha pocs jugadors, bueno, poques persones en general que li quedin bé les trenes aquestes que s'han posat tan de moda.
2: I Darwin Núñez
0: no és un d'ells.
2: No, sí, sí, estic d'acord.
0: Val a dir que li podria quedar molt pitjor. A mi em quedaria molt pitjor que ell. Però ell no és un d'aquests que dius buah, com et queden les trenes.
2: La passada que va a l'esquerra, no hi arriba ningú, queda morta. Al final és Espanya que controla la pilota. No ho fan amb qualitat i, per tant, és una ocasió per Uruguai que al final no acaba arribant aquesta pilota. La defensa que l'acaba controlant, ara és Marcos Llorente per la banda dreta, que es volien portar la pilota, no ho acaba aconseguint. I qui queda estès al terreny de joc tenia és Pedri, que esperem que no tingui res.
0: Sí, és una imatge que, per sort, crec que fa temps que no veiem. Recordem a l'última Eurocopa aquella entrada criminal de Kroos, que no va ser expulsió i hauria... d'haver estat com a mínim taronja, doncs esperem no haver de repetir una imatge d'un Pedri lesionat que encara no ha tingut el seu moment a la selecció. Fabiem aquest Mundial, sí, crec que arriba en el seu millor moment de maduresa futbolística.
2: Li falta un gran moment a Pedri amb la selecció.
0: Que és un gran gol.
2: Sí que Lamine, per exemple, va tenir unes grandíssimes semifinals de l'Eurocopa, per exemple.
0: Sí, no? La Nations
2: que va
0: també.
2: Ser... Sí, però Nations al final és una competició molt menor, no? Una Eurocopa sí que et marca més. A la final potser no tant, però sí que ha tingut grans partits, Lamine sobretot en aquesta Eurocopa. En fi, ataca Uruguai, la passada cap al mig de la defensa, al final acaba arribant Merino, toca la pilota al mig del camp, intenta fer el contracop a Espanya, ara... Qui acaba embolicant-se una mica era Rodri al mig del camp, que l'ha acabat perdent. És Uruguai, la passada a la banda esquerra. Ara volia fer arribar-hi la pilota Darwin Núñez, Fede Valverde, Núñez d'atacó, envia la pilota més enrere cap a Sanabria, i ara Sanabria qui l'acaba perdent perquè sigui Espanya qui recuperi a la banda dreta, torna a recuperar la pilota Uruguai, de moment, ui, ara Espanya que torna a fer-se amb la pilota, és gràcies a Lamine, tot i així Lamine no ha acabat de fer el control, i ara el que reclamava Lamine és una falta que per mi podria acabar-se xiulant, eh?
0: Sí, no massa, potser, perquè no acaba com de tenir la possessió clarament sobre els seus peus. Igualment, no m'està desagradant l'Uruguai, eh? Crec que en pilota, tot i que han tingut cagades defensives i associatives, ofensivament crec que estan trobant els forats de la defensa espanyola, que avui té el seu primer gran test. Els altres dies ho dèiem, era com... estem jugant contra blocs baixos, molt tancadets. Avui és el primer dia que veurem com es porten aquest Aymeric Laporte amb Pau Cubarsí. Crec que és una parella de centrals, és un francès i un independentista català.
2: I en aquest so que ens arriba en viu i en directe veiem el públic connectadíssim, Dani?
0: No, o sigui, la gent està a tope. Han canviat l'ubicació, crec que aquest es juga a Jalisco, els altres eren a Atlanta.
2: Albert, com a enviat especial, ara mateix des d'allà, des dels Jocs dels Fets, com estàs veient aquest espectacle futbolístic?
1: No us escolto.
2: Sí. Albert Vilar, què tal?
1: Molt bé, és que estan bona aquí matinada, celebrant el córner.
2: Bueno, per tu no, és matinada, per nosaltres sí.
1: Bona tarda aquí.
2: Allà amb els aficionats, no? Com estan vivint això?
1: Ara estic amb un grup de fans de Marcos Llorente.
2: A veure.
1: Que s'estan tornant una mica bojos.
2: Sí, a veure, fes-li una entrevista.
1: No, és que no volen parlar perquè no... No entenen el català tampoc.
2: Sí.
0: El portuguès del Mercadona.
2: Tanquem connexió, en breus hi tornarem. Compte la centrada, volia rematar en Espanya aquesta pilota que quedava morta. Al final és Cucurella qui l'acaba controlant, fa la passada endavant. Al final acaba arribant la defensa i ara és Uruguai qui vol fer el contracop. I compte, ara ha estat Cubarsí, no? Aquesta pilota que se l'ha acabat quedant a l'últim instant, eh? Si no, podia haver acabat fent un contracop perillós, Uruguai, sobretot a través de la figura de Darwin Núñez, que si alguna cosa té és aquesta capacitat també d'atacar els espais.
0: Han tornat les bubuteles, no?
2: Bum! Què ha passat aquí?
0: Han tornat? No, a Jalisco està fatal.
2: Espera, Dani. Espera.
1: De moment no es cancela el partit, ha caigut el primer llamp aquí.
2: Primer llamp, eh?
1: Recordem que si cau un altre llamp hi haurà risc de tormenta elèctrica i el partit s'haurà de cansar durant 30 minuts.
2: De moment ha caigut un, eh? I la gent segueix animant, vull dir que...
0: No, però com era... Jo
2: sembla impassible, la gent.
0: He escoltat una bubucela.
2: Sí? Mira, sí. Upa. Cosa estranya. Compte, hi va Espanya, el xut de Lamín, a la frontal l'acaba traient Uruguai. Estan passant moltes coses allà, eh?
0: Està una mica... Que es queixa Lamín, eh? Està una mica quejica.
2: Sí, Lamín, no, espavila, Lamín.
0: Massa xerit, no? Així, t'agrada el cabell que porta ara, que s'ha fet? Jo crec que arriba un punt que en dos anys no tindrà més pentines per fer-se. O sigui, Osvaldo de la Fuente, és que no li queda un altre. O sigui, no et pots inventar res més. Què més ha de portar el Lamín? Una cresta que amb Neymar,
2: una crin de cavall.
0: Però, ostres, és que no hi ha res més. No, és que el
2: seu és molt bo aquest tal Pedri, eh?
0: Que a més a ell li tallava el cabell un tio que anava amb mi a l'institut.
2: Ah, sí?
0: Sí.
2: Dada, i no el podríem entrevistar?
0: Dada molt millor que les de l'Albert.
2: No el podríem entrevistar, per exemple, ara el truquem en directe. A veure què es pot fer a mi.
0: La meva relació és...
2: Justeta, no? No hi ha confiança.
0: Per no dir... Sí, mínima.
2: Bé, doncs...
0: Algun dia, ja ho intentarem. Mira-la aquí com encara.
2: I malament, motivat segurament pel tall de cabell que li ha fet el no amic del Dani Teruel.
0: Sí.
2: Que algun dia l'amic ja descobrirà... I ens descobrirà més coses. Passada cap a Pedri. Al mig del camp, controla Pedri, gira, està sol. Deixa la pilota cap a Pau Cubarsí. Sembla un partit del Barça, però no. És la selecció espanyola jugant contra Uruguai. Al minut 17 de partit, de moment 0-0. S'estan decidint moltes coses aquest grup, eh?
1: Quants anys diríeu que fa que Uruguai no guanya un maleït títol?
2: Uruguai?
0: Ostres, molts, no?
2: Molts.
1: Quants diríeu?
0: Espera't, et 20. Puc dir...
2: No, més.
0: 30,
2: 45.
1: Menys.
0: Joder, sí que els odien,
2: 74.
0: Tio.
1: 15. Ah. 2011, Copa Amèrica. Va guanyar la seva 15a Copa Amèrica. En aquell moment era l'equip amb més títols de la Copa Amèrica, però ha sigut superat el 2024 per Argentina.
0: I jugava a Forlán.
1: 16. Jugava a Forlán i jugava Luis Suárez ja, que va marcar 4 gols.
2: Compte la passada és boníssima. Volia arribar a Oyarzábal. Al final acaba traient la defensa. Era bona aquesta combinació que intentava Espanya des de la frontal, Dani?
0: Uruguai, per mi, això que deia l'Albert, per mi ja s'ha acabat, eh? L'he vist aquest Mundial molt tubeta, s'ha quedat com aquesta selecció que sempre... Hi ha com aquest mite de... Són molt durs.
2: Sí.
0: De... Sempre...
2: I també és veritat que tenen nom...
1: Potser eren molt durs pels nostres avis, perquè
0: sí,
1: guanyaven en aquella època,
0: mundial,
1: o els avis, clar, eren unes superestrelles, absolutament. Però és que des del 1970, que ja encara competien, encara arribaven a semis, el 74 acaben a fase de grups, i del 78 al 2010, només arribant al 86 i al 90 als vuitens, i a les altres 6 edicions directament no es classifiquen.
2: És fort, eh?
1: Del 74, del 78 al 2010 hi ha 6 edicions que Uruguai no es classifica, sent en aquell moment una de les màximes campiones del món, amb 2 més 2, i fins i tot hi ha alguns uruguaians que diuen que tenen 5. Per què? Perquè el 1980, sí. no és broma, eh? Tant de bo seguir l'home, però no. El 1980 va guanyar el Mundialito, que era el torneig de campions de mundials.
2: Sí.
1: Que casualment va organitzar Uruguai, que casualment estava en una dictadura.
2: Espera el córner d'Espanya, la passada del segon pal, pot arribar, ni la mina al final la treu la defensa. No volia jo interrompre l'Albert Vilar, però clar, és que la jugada es posa com
1: es posa perillosa. El 1980 va guanyar la competició de campions del mundial, m'agrada molt aquest troll. A veure.
0: Obliu una estrella d'en Passalabra, aquest gol del Barça.
1: Minut 20.
0: I a més, minut 20. Una dada que tu no tens, Albert, saps quin és?
1: Digue'm.
0: Que tenen a Ronald Araujo. I que
1: sí,
0: amb això no,
1: i no ha jugat. Sí. I no ha jugat perquè estava
2: sí, no ha jugat. Ui, compta la recuperació d'Espanya, la passada cap a la banda dreta. Vinga, i Balamín marxant primer, boníssima la jugada de la Lamine Yamal, volia trobar a la frontal a Mikel Merino, al final acaba traient la defensa, la passada cap a l'esquerra, pressiona Espanya per intentar recuperar, no ho aconsegueix, al final és Uruguai qui acaba calant-se amb la pilota, era Ugarte qui la controlava al mig del camp, que ja juga cap a Sanabri, aquest fa un enviament en llarg buscant la carrera de Núñez, que no hi acaba arribant.
1: De fet, d'una falta, no?
0: Sí, sí,
2: ha estat qui ha xocat,
0: que fet,
2: sí, Canovio, qui havia xocat amb Cucurella. Finalment l'àrbitre del partit, Ismael Lefaz, acaba dient que res, que és pilota per Espanya, que la juga des de la zona defensiva, minut 20 de partit. De moment, Uruguai 0, Espanya 0.
1: En resum, el que deia és que el 1980 van guanyar un torneig absolutament amanyat, que organitzaven ells, celebrat el seu país, que estava en una dictadura, simplement pel fet que feia 50 anys que es va celebrar el primer mundial,
0: és,
1: i alguns
0: Gampen,
1: diuen que és, com sóc el campió de campions, perquè he guanyat el torneig que enfrontava els campions de mundial, doncs tinc una cinquena estrella. No han sigut tan atrevits de ficar-se a l'escut, però jo tenen quatre.
0: Això és com si jo faig un torneig Ràdio Sant Boi contra Ràdio Fundació Marianao, Ràdio La Bastida.
2: Un respecte també cap a Ràdio La Bastida,
0: que se mereix,
2: però, se mereix.
0: Clar, qui guanyaria? Doncs nosaltres.
2: Bueno,
0: evidentment.
2: S'hauria de veure, eh?
0: Sí, joder.
2: No confio tant en nosaltres.
0: No, jo tampoc confio en nosaltres, però crec que guanyaríem al final. Llavors, clar, i dic, és la millor ràdio de la història de Sant Boi. Home. I del Baix Llobregat, doncs clar que sí.
2: La primera.
0: M'encanta que l'Albert no es pot...
2: La primera segur.
0: No pot entrar en la conversació perquè està menjant.
2: Albert, com estan aquests nachos? Com estan aquests nachos?
0: Ai, ai, ai.
2: Opina-ho en directe.
0: Juga a Jalisco, eh?
2: Albert Vilar, com estan aquests nachos? Nachos. Escoltem l'Albert Vilar com mastega, de moment. Opinió de l'1 al 10?
1: Crec que això no era necessari. Potser algú dels oients que hi havien s'ha anat.
2: No crec. Si algú dels oients té gana, també ho farem menjar, eh? El que necessitin els oients. Per això estem. Juga Espanya. La passada cap a la defensa. Escobar sí que controla la pilota. Té a l'esquerra la Port. Diu que res. Diu que la passada és per Rodri. Rodri de primeres. Què?
1: 22 minuts de res, eh? 22 minuts i mig de res. Quin partidàs.
0: No, però ara Espanya sí que comença com a tenir una miqueta més la pilota, no?
2: Compte, Marcos Llorente, la passada a l'interior de l'àrea, el rebot. Res, Muslera, que l'acaba atrapant.
0: Mira la reacció de Baena, que es pensava que marcaria un gol, a porteria buida, i la pilota ha fet un vot estrany. Què hem de fer, Albert?
1: Què hem de fer?
0: Sí.
2: A veure, què hem de fer?
3: Hay que cerrar el estadio.
2: Res, ho farem.
3: Los genios hacen eso.
2: Ho farem. Ho intentava, Espanya no ho aconsegueix. Minut 22 de partit, pràcticament 23. Connectem amb el nostre enviat especial des d'aquest partit. Què tal? Bona nit. Com s'està vivint les mientes d'allà?
0: Pausa d'hidratació. Ui, va.
2: Ui, què passa?
1: Estan massa animats, massa animats des d'aquí.
2: T'estan tirant coses.
1: Hòstia! Ui!
2: Què està passant aquí?
1: Està aguantant la pluja, però estem patint una mica aquí a
2: Jalisco. Llam citrons.
0: Dia d'escola, Estats Units.
2: Llam citrons. Però, escolta, no sabia jo que hi havia aquest nivell de violència, que estem escoltant trets. Trets en directe.
1: Era de fogueig.
2: Escolta, podem parlar amb algun aficionat o no, per allà?
1: A veure, vaig a intentar preguntar en català.
2: Sí?
1: Hola, bona tarda, què tal?
4: Yo no he entendido nada. Vicenta, ¿tú has entendido algo? Regular.
1: No, sembla que no ens atenen.
2: No ho sé, una cosa estranya. Doncs res, escolta, enviat especial, gràcies.
1: Moltes
2: gràcies, i allà mantenim la connexió. Dani Torrell, res com viure les coses allà, on passen les coses, on ha d'estar la ràdio, clar que
0: no,
2: sí.
0: No, la sensació d'estar com a Jalisco.
2: Sí, sí,
0: o sigui,
2: sí,
0: l'Albert té una capacitat de transportar-te a Jalisco, que dius, és com, ja no he de viatjar. Vull dir, per mi, els meus pares em van dir Mèxic, el millor viatge que hem fet mai. Ja no tinc la sensació d'anar-hi.
2: No.
0: Ara, Austràlia. Mèxic ja, i acabo d'estar. Acabo d'estar. Una cosa d'aquesta lista de les destacades d'Instagram, ja com si la tingués.
2: Per cert, vull dir que evidentment l'actualitat mana i el que havíem de fer era saber com s'estava vivint a l'afició, una afició que ja doncs, havia fet els primers trets, els hem escoltat en directe, però hem de dir també que futbolísticament ho ha intentat Oyarzábal, ha estat molt a prop, l'ha desviat la defensa, però aquesta anava cap a dins, eh?
0: Mira qui Muslera amb els punys, ui, quina cara.
2: Sí, ui, Muslera, tu.
0: No, no, estan avui els dos porters, tu ets, eh? Sí. És que Muslera quants anys té? 60?
1: 40.
0: Sí. Podria ser col·laborador.
1: 40, 40 té.
2: Per quin programa tu creus que...
0: A qualsevol, la veu de la gent gran.
2: Sí.
0: A Muslera podria ser company de la veu de la gent gran.
2: Sí, però qui treus?
0: No cal treure
2: entra ningú. Muslera, però clar.
0: No cal treure ningú, no cal. A mi em podries treure
2: com a germans,
0: tècnic,
2: no?
0: Així m'ajuda una miqueta a la feina.
2: Sí.
0: A les tertúlies. Avui segur, espero... Anem a dir que els aficionats d'Uruguai ens anaven a guanyar, però jo només ens ensenyen plànols d'aficionats d'Espanya, que no sé quants calés s'hauran gastat.
2: Molts.
0: Entre... Tu que vas anar fa no massa a Nova York, Albert, entre vols... I estàvem dient que una entrada podia costar 1.000 euros. Ostres, després...
1: No baixava els 400 contra Cabo Verde.
0: Quina imatge, eh?
1: Carles Puyol!
2: La cara de Puyol té al costat de Silva, al costat de Villa. Villa, doncs... No, Villa no, Casillas. Casillas fa allò de que hem quedat amb el mòbil.
0: I l'he vist grassonet, una
2: sí.
0: mica.
2: I en canvi, Puyol feia una cara estranyíssima.
0: No, no.
2: O sigui, una cosa realment... no sé.
0: Per mi, l'altre dia ho pensava, Covarsí és com la regeneració de central independentista que pot guanyar un mundial, eh?
2: Puyol fa encara com si hagués presentat un esdeveniment de CryptoBros.
0: Sí.
2: No, no dic que ho hagi fet, dic com si ho hagués arribat a fer.
0: O sigui,
2: això.
0: Per mi Puyol ha passat de ser pràcticament un Pujol a un Pujol del
2: amb Jota, no?
0: Sí. Sí. L'última imatge que recordo d'ell és jugar molt a pàdel.
2: Sí, és veritat. Jugava
0: molt a pàdel, sí, compulsivament. Sí, sí. De fet, fins i tot, crec, amb un problema.
2: Sí, d'addicció.
0: I vídeos corrent per les muntanyes. Allà el van perdre, eh? Allà va ser l'últim Puyol saludable. Ui, la recuperació aquí d'Uruguai.
2: Ui, compte que Uruguai és Darwin, la pilota a l'interior de l'àrea, la de treu, la de defensa, com sigui. Finalment ho acaba aconseguint a l'Ensur, que s'emportava a Espanya a través d'aquesta jugada d'Uruguai. Compte que ara volia marxar a mi, la jugada era boníssima. Al final acaba perdent la pilota, la recupera Uruguai, que ara té un moment d'una mica de domini. Em dedica fins ara aquests 27 minuts de partit, pràcticament, el partit, en fi, vull dir, no està sent el millor que estem veient aquest Mundial. Compte la passada al segon pal, Espanya que vol anar al contracop amb tot el que té, la pilota per Baena, a veure què és capaç de fer, Baena, que vol fer la centrada, doncs... res. Muslera que atrapa com qui no vol la cosa.
0: Baena out, Biel Blanco in, eh? Jo faria aquest canvi, però 100%. O sigui, jo faria aquest canvi, vaja, no m'està agradant gens Baena, eh? No m'està agradant ni a les carreres, crec que no s'està avançant en res. Em sembla una davantera molt estranya, Baena i Amalio Arzabal. Honestament, que s'ha de guanyar el partit, eh? No has de meravellar els lucros de Ràdio Sant Boi. Vull dir, som igual. Però...
1: si empatem, de fet, també quedem primers.
0: Sí? Ens va l'empat?
1: Sí, sí.
0: Saps contra qui jugaríem? No ho sé, t'ho pregunto.
1: Ara mateix no caic, però crec que ens tocaria una banda fàcil. No sé si ens tocaria Austràlia o algun grup així, ara t'ho comprovaré.
2: Mentre fem les comprovacions, també explicarem el que està passant en el partit amb una Espanya que sembla que vol anar a pressionar una mica, però que fins ara tampoc acaba de tenir...
0: no, està costant,
2: com un pla
0: eh?
2: Molt definit.
0: No
2: acaba d'arrencar aquest partit en general. Compte que hi va Darwin Núñez a l'interior de l'àrea, la passada al segon pal, acaba atrapant la pilota Unai Simón. Aquesta es podia complicar per Espanya, eh?
0: Sí, sí, no, està jugant amb foc. Hem tingut un avanç que s'estava passejant, que només faltava rematador. Ara aquesta pèrdua aquí, en una elaboració d'aquestes que la vols fer massa complicades per no tenir paciència, per voler jugar directament amb el cap enrere, no? Direcció porteria. Crec que Espanya està tenint doncs, aquest primer gran repte, sobretot associativament, sabent bascular, sabent tenir la defensa una miqueta més alta, i m'està generant dudes. I sobretot aquí qui ha de marcar les diferències potser no està tant en la defensa, sinó que és un Rodri, que l'altre dia el meu pare no és analista ni res, em va dir que ja estava acabat.
1: Compte que tinc notícies, eh?
0: Sí?
2: Ui!
1: Si Espanya, que és del grup H,
2: sí,
1: queda segona, 700 de final. 700 de final, Argentina.
2: Mora meva.
1: Argentina en un 700 de final.
0: No estic preparat, eh? Per... També dic, si ens han de fer fora i que s'acabin aquestes retransmissions amb un hat-trick de Messi...
2: No.
0: M'aniria a dormir.
1: Celebraríem o no?
0: Tranquil.
2: Hem de fer la final del Mundial.
0: La podem ja fer, però serà...
2: Ho dic ara mateix.
1: En canvi...
2: A 5 del matí la farem.
1: En canvi, recordem que si Espanya queda segona, no és que només jugui contra Argentina, és que si acaba passant rondes, gran majoria de partits són a la matinada. Partit de les 3 de la matinada entre setmana.
2: A gaudir.
1: En canvi, si queda primera, tots els partits seran a les 9 de la nit, excepte la final, que encara està per confirmar, que arribi, sobretot a Espanya. Li tocaria contra el segon del grup J, del grup d'Argentina, que està entre Àustria i Argèlia.
0: Tuvet.
1: Canvia la cosa.
2: Home, sí, una mica, molt, sí.
1: Molt, una miqueta.
2: Aquí arribem pràcticament al minut 30 de partit. De moment, Uruguai 0, Espanya 0. L'equip de Luis de la Fuente, que no acaba d'arrencar, l'Uruguai, que a poc està tenint alguns contracops, jugades ràpides per les bandes, compte aquesta centrada que intentava amb molt de perill Bentancur des de la banda dreta. La pilota finalment acaba perdent-se per línia lateral. No hi acaba arribant ningú a la rematada. Intentava fer-ho sense èxit Araujo. No l'Araujo del Barça, eh? Araujo, que juga de davanter. I aquesta centrada lateral que ha estat a prop d'arribar a Araujo, que de fet doncs li deia Bentancur que la centrada era bona, vull dir que li ha faltat poc realment
0: en realitat,
2: a l'equip uruguaià per acabar generant perill.
1: Tinc declaracions ara mateix de
2: sí?
1: Valverde.
2: Sí? Tenim declaracions ara mateix de Fede Valverde, eh?
1: Sí, m'he colat al camp.
2: L'escoltem
1: sí.
2: En directe.
1: Valverde, què tal estàs veient el partit?
5: Sí, un rival muy complicado, ¿no? Por suerte se pudo ganar.
6: ¿Qué te pedía el técnico?
1: Pero si encara no guanyat.
5: Que
1: jugar ahí. No te da para rey, yo. Bueno, gracias, Valverde, gracias.
0: A vegades
2: Valverde que té un... Sí, veu de pajarito, no?
1: Claro.
0: A vegades penso sí. Que això va ser una aposta i que és a propòsit, eh? Perquè mai més ha parlat així.
2: Escolta, per cert, gràcies a la nostra tasca de l'enviat especial...
1: Que m'he colat al camp,
2: amb aquestes entrevistes, colats al camp, vull dir, com si fos Jimmy Jam. Una cosa tremenda, tu. Ràdio Sant Boi arriba a tots llocs, eh? Ja ho sabeu. Passa un minut de... d'aquesta mitja hora del partit, de moment segueix...
1: Ja, ui, ja, ei! Ja, han vingut a per mi!
2: Ei! Bueno, deixeu l'Albert en pau, per favor.
1: No faré més connexions, vale? Us deixo.
2: Per favor, deixeu-lo en pau, que no hagi d'anar jo allà a repartir una mica. Si
0: va
2: fos
0: millor
2: necessari, jo per l'Albert ho faig, eh?
0: Va millor la cobertura de la Quantum allà que Sant Boi, eh?
2: Sí, s'escolta perfectament, una cosa curiosa.
0: Diria, sí,
2: Albert!
0: Sí. Que no.
2: Albert!
1: Sí?
2: Segueixes allà o...?
1: Sí, m'han sequestrat.
2: Em sents que vagi la policia alguna cosa.
1: M'estan dient que no m'atenen en català.
0: Ui, Unai Simón, quina
2: cagada. Ah, que no t'atenen en català.
0: Quina cagada d'Unai
2: Simón. Ui, compte, espera, Albert, ara anem amb tu. Abans hi ha perill, Uruguai, que buscava la porteria. Unai Simón, deixa'm dir que bastant lamentable aquesta sortida que ha fet Dani Teruel.
0: No, els dos porters, ho hem dit, estan avui justets.
2: Espera, que hi va a Espanya, res, deies.
0: Ui, entrada fort aquí, sobre la min. Sí. Es queixa, ara es mira la jugada, res.
2: No,
0: és la min, no? Falsa. Sí, era la min, sí. Ha sigut una entrada forta, però s'ha aixecat ràpid. La veritat és que ha sigut d'aquestes que m'encanta quan els jugadors simulen una falta
2: i s'aixequen rapidíssim.
0: I quan veig que sí. Veuen que no xiulen
2: res... Espera, estàvem abans veient que teníem una situació perillosa per l'Albert. Albert, en reps encara?
1: Sí, tinc reaccions d'aquesta sortida d'Unai Simón.
2: Sí?
7: Tu eres muy malo, muy malo.
2: Això és públic allà en directe,
0: PM,
2: eh?
7: No. Tu eres muy malo.
0: L'APM...
1: S'ha colat un holandès aquí.
0: Sí, L'APM quants guionistes té per fer això que acaba de fer?
2: Pablo Puyalto.
0: Sí, però aquest tio és bo, eh?
2: Amb ell ja tenen tot el que necessiten. Ui. Compte, atrapa la pilota Muslera i el públic que ho ha celebrat abans de temps. Ui, aquest... Ui, ja l'agradaria tant.
1: S'ha apropat
2: el xut. Sí, tan típic. Ja és, com són gent de futbol, ja es veien a venir la jugada, el que passaria, clar. Ja passa allà. Jugant a Espanya, pilota al mig del camp.
0: A Jalisco... Sí. Clar, és 5 segons abans.
2: Jalisco,
0: el canvi horari, saps?
2: Mare Déu, Jalisco, tu.
0: Sí, no. Aviam, entre tots els jocs on pots jugar... Jo prefereixo jugar sempre a Mèxic per l'ambient sí. Que... Vull dir...
2: Estats Units a 700 Units, milions d'euros una entrada.
0: On de nou sí. Li diuen soccer al soccer. Futbol.
2: Què és?
0: Estan a Guadalajara.
2: Soccer. Vinga,
0: prefereixo jugar a Guadalajara. Vinga, amb
2: vés a menjar McDonald's i calla una estona. Soccer.
0: Que dir-li soccer. Que a més, ho estan soccer. Reivindicant, eh? Ho estan reivindicant, rotllo. Sí. Això és... Que ens estem equivocant. La ment fent de les seves...
2: Lamin, que intenta marxar de 5 futbolistes, fa una ruleta, evidentment acaba perdent la pilota. Lamin, doncs, que... En fi,
0: de FIFA.
2: També podria començar a fer alguna cosa en el partit. Una idea que dono jo així,
0: el veig,
2: boja, eh?
0: Els veig jugant com molt desconnectats entre si mateixos, en el sentit de que... Ui, que et pots entrevistar la Minya Mal?
2: Sí, tenim a la Mina en directe?
1: No, està fent un TikTok.
2: Ah, està ballant, està ballant.
1: Quan acabi...
2: Ara ho entenc, ara ho entenc.
1: Tu m'has volat el mòbil aquí?
2: No sé, increïble, increïble. Rodri, al mig del camp, minut 34, Uruguai 0, Espanya 0. Estem passant bé també aquí a Ràdio Sant Boi, esperem que vosaltres també. No hi ha cap necessitat d'anar enlloc a veure aquest partit, eh?
0: No, no.
2: Ràdio Sant Boi us hi transporta.
0: L'escoltes i ja.
2: Sí, sí, sí.
0: Directament cap a Guadalajara, Jalisco.
2: La pilota per la Min, la passada és lamentable, la Min, vull dir que potser pots anar despertant. La passada d'Uruguai que vol muntar el contracop, la pilota per Valverde que l'atrapa al mig del camp, intenta frenar-se i ho fa, al final acaba deixant-la per Darwin Núñez i aquest a la banda esquerra per Araujo.
1: Recordem, per cert, encara minut 35 de partit, quasi 35 de partit, també està jugant el Cabo Verde, Aràbia Saudí.
2: Sí,
1: compta el gran favor.
2: Apassionant.
1: Sí, sí, 0-0, un partit.
2: Un partit apassionant.
1: Grans ocasions, perquè no l'estem mirant, perquè hi ha hagut tres remats cap a porta entre els dos equips, Però vull recordar, ara que Cabo Verde ja ens va marcar una nit, jo crec que ja som seleccions amigues, pràcticament.
0: Sí, a mi em cau molt bé.
1: Si li marquem un gol a Uruguai, Cabo Verde es classifica.
2: Cap verd endavant, doncs, sempre.
0: Crim de guerra, eh?
2: Ui, Araujo, marxa a dos, retalla, es queda la pilota, la deixa a la frontal.
1: De fet, sí,
2: i ara hi va Bentancur, que pot xutar per sobre del travesser. S'estirava Unai Simón per poder fer la torrada al final. Sembla que no li ha calgut perquè la pilota marxava per sobre de la porteria d'Espanya. És de les primeres vegades que fa un xut amb cert perill Uruguai en el partit. La pilota finalment acaba marxant cap a la zona dels aficionats. Acaben no res en un partit a nivell futbolístic.
1: Dolent, dolent.
2: Fluixet, fluixet.
0: Sense
2: doncs,
0: dominador.
2: Almenys hi ha hagut alguna intent d'ocasió, diguéssim. És que si no és això, a poques coses ens podem agafar, eh?
0: Sí, no, al final, en realitat, el partit de l'Uruguai passa pel seu mig del camp, que segurament sigui el millor que té. I no és cap broma. Són dos perfils, potser una miqueta més entre cometes desconeguts. Per mi, el que més m'agrada és Rodrigo Bentancur, un futbolista, recordem, el va fitxar de Juve. No ha acabat de fer com aquestes passes endavant que se li esperava el que era aquesta promesa de l'Uruguai. Igualment, és un futbolista supercomplet i, evidentment, l'estrella d'aquest equip i del mig del camp és un Federico Valverde, que per mi està signant un Mundial molt discret, però que sí que és, per mi, l'únic jugador d'aquesta selecció que té la capacitat de posar-se a les esquenes un equip, com va fer amb el Madrid contra el City, per exemple, aquesta temporada, i dir, doncs, m'invento dos gols o tres impossibles i et guanyo el partit. Per mi és l'únic.
2: I va Espanya, i va Llorente, que al final acaba fent una falta i, per tant, serà de nou pilota per Uruguai. Qui està jugant millor? Perquè és que fins ara poca cosa per part dels dos equips.
1: Entre Uruguai o Espanya, el que està jugant millor és Capel. O.
2: És?
1: O.
0: La X, no?
2: És Cap Verd.
0: Cap Verd, sí.
2: Estic d'acord.
0: És que és el que dic, crims de guerra, eh? Ui,
1: parà!
2: Ui!
0: Quina pentina d'enrere,
2: eh? Ha hagut un pobre senyor que...
0: Sí, sí, també dic, no s'ha esforçat ni... Vamos, no, res. No. El que no li doni la pilota, eh?
2: No s'havia de moure massa al seu lloc.
1: Es manté l'empat a 0 entre Cap Verd i Cap Verd i Aràbia Saudí.
2: Sí.
1: Si Cap Verd li dona per perdre, esperem que no.
0: No.
1: Es classifica Aràbia Saudí. Així estem en aquest grup.
0: Llàstima,
1: tan apassionant i amb tant de nivell, perquè Aràbia Saudí es posaria amb 4 punts i superaria a Cap Verd i podria superar Uruguai si no ens guanya Espanya.
0: Em trencaria el cor, no tenir Cap Verd a una ronda més.
2: Per cert,
1: què ens dius?
2: Marc Gavernet, bona nit de nou, bona matinada.
6: He estat a la redacció analitzant totes les jugades d'aquest partit.
2: Sí. Què em pots dir fins ara? Vull dir, qui per tu està dominant tot això?
6: Mira, el que està clar és que en aquests 38 minuts Luis de la Fuente no està dominant el partit.
2: No.
6: Llavors, hem estat analitzant les jugades i el que ens surt és que caldria canviar d'entrenador. Llavors, sí, nosaltres tenim una proposta. Hi ha una entrenadora que es diu Montse Quiñonero.
2: La coneixo, sí.
6: Que és del filial de la COPE de handball, no de futbol, però bueno, jo crec que entre esferes no ens confonem. Llavors, Montse Quiñonero jo crec que hauria de ser la seleccionadora de la selecció espanyola.
2: Montse Quiñonero.
0: La primera de la història.
2: Si ara mateix fos el cas que estiguessis escoltant aquesta retransmissió, cosa que no sé si et desitjo, m'hauria de pensar. Podries, en cas de que ho consideris, trucar al telèfon que ara mateix et dirà el meu company Albert Vilar.
1: 93661-3583. 93661-3954.
2: Amb aquesta veu sexy que posa l'Albert, crec que és impossible no trucar a Ràdio Sant Boi ara mateix.
6: Jo sé que l'Albert és molt sexy, però us he de dir que la Montse amb els mitjans no, no es porta gaire bé.
2: No, eh?
6: La Montse no és de trucar. La Montse és d'escoltar. La Montse és d'observar. La Montse és d'actuar, però mai de trucar.
2: Montse, una abraçada i gràcies, com sempre, per ser-hi i esperem, doncs, que no sé, que acabis de passar un bon partit perquè fins ara la cosa futbolísticament, Montse, com bé saps, està sent fluixeta, eh?
6: M'estan arribant missatges en directe de la Montse Quiñonera, diu, memeo.
0: Sí.
6: Petoneta, no sé què vol dir aquest missatge. Petoneta. Petonets. Petonets de Montse Quiñonero, la nova seleccionadora de la selecció espanyola.
2: Doncs una Montse Quiñonero amb la que segur que ens aniran bastant millor les coses i una Montse Quiñonero, doncs, que evidentment li agraïm que sempre està aquí amb nosaltres i sempre ens dona molt de suport, clar.
6: Hem de dir, Montse Quiñonero, que avui a part de l'equip de narracions de la gent de carrer de Sant Boi en Joc, de Ràdio Sant Boi,
2: si això s'anuncia en directe, Montse?
6: Haurà de venir a casa a dormir perquè és molt tard i no poden marxar en cotxe.
2: Per exemple, Montse, potser jo, fins i tot. Vull dir que...
6: És a dir, avui dormim amb la seleccionadora de la selecció espanyola.
0: Sí, ella que m'obria la banqueta si estigués en aquesta posició, si la fitxen, jo li recomanaria que entrés Dani Olmo, perquè va jugar prou bé. Crec que Dani Olmo l'altre dia va estar molt encertat i va tenir aquesta capacitat de generar entre línies. Ara el partit està... no està trencat, però està una miqueta obert, s'està equivocant Uruguai, crec que és moment de pressionar intel·ligentment, de recuperar després de la pèrdua, també constantment, i agrupar. Espanya no s'està agrupant, no s'estan trobant amb la pilota. A la davantera, ens agrada en tot l'equip, però a la davantera menys.
2: És molt bo, Pedri. El que acaba de fer el mig del camp és impressionant. I ara torna a recuperar la pilota, se la queda Pedri al mig del camp. La vol deixar cap a Rodri, al final s'ho acaba pensant millor, és Pedri qui es queda la pilota, la trepitja, li adona cap a Lamine Yamal. A la banda dreta, Lamine vol marxar, el primer cau al terra, Lamine, ja pots anar espavilant, eh? L'agafa Marcos Llorente, banda dreta, pot fer la centrada, no hi arriba Baena. Ningú, compta com gira Baena, gol! De Baena, que fa el primer del partit, al minut 41, Espanya estava en una situació de bloqueig absolut i qui ha frotat la làmpara, qui ha acabat desbloquejant-ho tot plegat ha estat Pedri, amb una jugada majestuosa des del mig del camp, ha conduït la pilota com ha volgut, ha acabat generant la jugada, però qui l'ha enviat al fons de la xarxa ha estat Àlex Baena, i deixa'm dir que també una miqueta muslera, que s'ha agafat la pilota i s'ha ajudat una mica a si mateix a introduir-la dintre de la porteria. Al minut 41 de partit estava sent molt, molt fluix això que estàvem veient, però tot i així Espanya ha estat capaç, gràcies al seu talent, de fer el primer del partit. Gol d'Espanya, arriba a través d'una mica d'Àlex Baena i d'una mica també de Muslera, de moment, en aquest partit que estem vivint a Ràdio Sant Boi, a punt d'arribar al final de la primera part. Uruguai 0, Espanya 1.
0: El meu anàlisi és que Muslera és espanyol.
2: Sí, Muslera és espanyol. Muslera sí, néixer, és el més espanyol de tots.
0: Va néixer a Toledo, esmorza un entrepà, un serranito, després al migdia ara gazpacho, una miqueta...
2: Valla sevillana, una mica, sí. Truita, sí, no,
6: tinc sevillana. Comunicacions amb l'estaf de la espanyola. Sí. Tenim un àudio en directe.
2: Què passa aquí?
8: Gol d'Espanya!
6: Aquesta és Montse Quiñonero,
2: fa molt
6: la nova seleccionadora de la selecció espanyola.
0: Sí, molt millor que
6: nosaltres.
0: De la banqueta de Guadalajara.
6: Des de la banqueta de Guadalajara, Montse Quiñonero, se va donar aquest gol. Enhorabona.
8: Gol!
0: És que som l'APM, tu.
2: Sí, sí, estem som aquí amb uns àudios, uns recursos, una
0: que
2: cosa...
0: Que penós. Saps quants anys té Muslera? Quants creus que té?
6: 40.
2: 57.
0: Hòstia, és que l'home d'Ada ja ha vingut a rebentar la d'Ada.
2: 57,
0: no, té 40.
1: Els ha fet fa poc.
0: Té 40
2: doncs el que farem
0: anys,
2: nosaltres quan arribem a 3 quarts de 3 del matí aquí a Ràdio Sant Boi, 2 minuts, i acabarà aquesta primera part, nosaltres marxem per saber com està sent l'ambient des d'allà a Mèxic amb el nostre enviat especial. Què tal, bona nit, com està vivint-se això des d'allà?
9: Hola, hola, ¿todo bien?
2: Sí.
6: Todo bien, ¿eh, diuen?
9: Todo bien, todo bien.
2: No hi ha res, no hi ha reaccions, no hi ha res. La graderia no ha celebrat res.
0: Li han tret la quantum a l'Albert.
2: Espera.
9: Està venint l'ambulància.
2: Sí, què ha passat aquí?
9: Que m'ha donat un mareig.
2: Ah, t'ha donat un mareig.
9: T'ha donat un mareig,
2: sí,
9: mira.
2: La calor. Parlant de mareig, i ara no volem fer bromes, però hi ha hagut un futbolista que està marxant del terreny de joc i que se l'estan emportant, Dani Teruel, en camilla.
0: I segons que sigui, és un favor, per la selecció d'Uruguai. Ara veurem qui és. Si és Darwin Núñez, no és, llavors seguiran sense marcar.
2: De moment, compte, perquè hi ha moltes cares de preocupació al públic per part dels aficionats d'Uruguai. Hi ha un futbolista que ara mateix no acabem d'identificar, que se l'estan emportant en camilla quan està a punt d'acabar aquesta primera part. A més, ha estat un cop dur també el gol que ha encaixat Uruguai per part d'Espanya. Es prepara, per cert, si no m'equivoco, el primer...
6: Minut 21, eh?
2: Entrarà Nicolás de la Cruz. Entrarà Nicolás de la Cruz, qui marxa del camp. És Ugarte, que és el futbolista que s'ha fet mal. Ara intentarem saber també com ha estat aquesta situació, però es retira amb camilla. Ugarte entra al terreny de joc, al dorsal 7, per part d'Uruguai, entra al terreny de joc Nicolás de la Cruz. Déu-n'hi-do també com es posa el partit.
6: Hem de dir, John, que quan pitin al final d'aquesta primera part tindrem serveis informatius amb Dani Teruel.
2: Ah, mira.
6: Tindrem un butlletí informatiu amb el Dani Teruel, que ens explicarà la qualitat de Sant Boi.
2: Escolta, avui ha vingut un tal Salvador, eh?
6: Salvador Illa ha estat a Sant Boi,
2: ha estat aquí, sí.
6: El que diríem el 2010, Illa Maravilla.
2: Illa Maravilla, sí. Doncs el mateix. Ha vingut aquí al Bajo Llobregat.
0: Tu l'has entrevistat, John?
2: Bueno, entrevistat em sembla molt dir, però sí, una mica de...
0: Quina és la sensació?
6: Salvador Illa...
0: A què olora?
6: Li ha dit a John García...
2: I jo no ho he entès.
6: No, però això no ho anàvem a dir.
2: Ho dic jo.
6: Salvador Illa li ha preguntat a John García si era jugador de la Sant Boiana.
2: Salvador Illa m'ha tirat la canya, anem a dir-ho.
6: Sí,
2: no passa res.
6: El president de la Generalitat, la primera interacció que ha tingut amb l'equip de gent de Carles Sant Boiana joc és... John, jugues a rugby?
2: I jo li he dit...
0: Per què? Aquests pectorals...
2: Per què? Perquè no l'he entès.
6: Salvador Illa és una icona bisexual, ja ho podem dir.
0: A què olora?
2: N'hi ha uns quants al PSC, no?
6: Sí, Javi López, per exemple, icona bisexual. Nico, icona bisexual. Maria València, icona lésbica, podríem dir, fins i tot.
2: Tant de bo... Alguns d'ells ja estigui escoltant aquesta...
6: Ho estem dient de broma perquè és el mes de l'orgull.
2: Sí,
6: és de l'orgull. Que l'han referent... No, el que sí que s'ha de dir, ara fa una broma,
2: sí.
6: Sensi Domínguez,
2: sí.
6: Gran tasca defensant els drets
2: gran
6: del col·lectiu.
2: Tasca, sí.
6: Fins fa poc es negaven a parlar de la Q de queer,
2: sí.
6: I ahir al ple municipal els van dir que la Q de queer també està inclosa.
2: Patapam. Fort aplaudiment per Sensi Domínguez.
6: Grande, Sensi! Perdó. Sempre aplaudiment acaba. Relaxat. Estem movent les mans com si...
2: Gràcies, Sensi.
10: Gràcies.
2: Per tot. Que descansis. Minut 45 de partit. De fet, estem al minut afegit ara mateix. S'han afegit 8, perquè aquesta primera part han passat moltes coses. I, per tant, doncs, això s'havia de veure reflexat també el que s'afegeix en aquesta primera part. De moment, futbol. Poc, gols, 1. El que ha fet Baena, gràcies a que Muslera ha dit... doncs mira, et faré la nit.
0: Quin partidàs, eh? Futbol 0, gols 1. És que m'ha sonat així, sempre.
2: Sí,
6: no. Aprofitem per dir, Dani, que s'ha estrenat...
11: Esta setmana...
0: No para l'APM, eh?
11: Esta és la setmana de l'orgullo. I usted le hizo una proposición muy indecente a Marc Giró.
0: Espera, eso es buenísimo.
11: ¿Por qué? La suya, en todo caso.
12: La nuestra.
11: Bueno, oye, que vaya bien lo que tenga que comer. Gracias.
2: No, però m'encantaria que... Es posa molt nerviós, Vito Quiles.
6: M'encantaria que hi hagués sexe entre Gabriel Rufián i Vito Quiles.
2: Alguna cosa, potser.
0: Però, vull dir, que passi o veure'l?
6: Les dues coses.
0: Sí? Però pagaries?
6: Home, tant com pagar, no crec.
0: Però dos cèntims per veure-ho? No veure-ho intensament, sinó ser conscient de que... Els
2: Dani, qui t'agrada més dels dos? Explica'ns-ho tranquil·lament.
0: Rufián.
2: No, però dic a nivell...
6: Em sembla molt més sexy, Vito Quiles. Albert,
2: tens un problema,
6: alguna cosa?
2: No, Albert, què estàs veient aquí?
6: A l'ordinador de la ràdio hi ha un virus.
0: Ara per ara, Suècia, Equador, Bòsnia i Paraguai, les millors terceres.
2: Albert, t'has sortit allà unes fruites.
6: Les millors què?
2: No sé si eren... No sé, unes fruites t'has sortit allà, Albert. No sé què...
6: No
2: sé què fas, aquí de matinada.
6: En el podcast, Abriendo Melones, no? Que diuen?
2: Abriendo Melones, sí.
13: No he llegit la notícia de... Sant Boi de Llobregat, un sitio que las citas para mayores de 40 que realmente funciona.
2: Yeah.
13: No, això no
2: s'ha dit
13: d'anunci recomanat. Ui!
0: Si Muslera ve a Sant Boi, ja té web. Ja té pàgina web.
2: Muslera, que segurament després d'aquest partit...
0: Necessita
2: pobre,
0: una cita amb una dona de 40
2: necessita, anys. Necessita, o sigui, més enllà de retirar-se del futbol, que és evident, necessitarà una mica de carinyo i una mica de sentir-se acompanyat.
0: El gàter, el
2: tots som Muslera.
6: Pots fer això que feu els narradors de... Minut 46... Sí, m'agrada molt.
0: Com?
2: Minut 48 de partit.
6: Molt bé.
2: De moment, Uruguai 0, Espanya 1.
6: M'agrada molt com narra el... Uau. El David Caro es diu? No, estic inventant. El narrador de Televisió Espanyola que fa el handball? Ho buscaré. Ja veig que aquí no hi ha informació.
0: Nivell 0. Ha marcat un gol Baena un Mundial, eh? Vull dir, això és un mèrit.
1: El va marcar Carlos Soler el 2022.
2: Jo no considero que hagi marcat un gol, sincerament.
6: Paco Caro.
0: El va fitxar
2: Paco Caro,
0: el PSG.
2: Increïble Paco Caro. Jocs Olímpics és prime Paco Caro.
6: I handball, espectacular.
2: Jocs Olímpics,
6: Entre Ríos.
1: Oh, per cert, m'encanta. Cabo Verde, ara mateix.
6: Cabo Verde, ningú li interessa, Cabo Verde.
1: A mi sí.
2: Cap Verd, per favor, parlem una mica.
1: Cap Verd, ara mateix, Green classificat pels 700 de final
6: del
1: Mundial.
6: Green Head, it's qualified?
0: Com a segons.
1: Oh my gosh.
2: Prou guiris a Sant Boi. Prou guiris a Sant Boi.
0: Com a segons.
6: Bueno, el Simple Branch està gentrificant, eh?
2: Sí, sí, una mica sí.
6: I la vecina Coffee House, ojo, l'Speciality Coffee.
2: No.
6: Avui he vist un guiri, eh?
2: La vecina
6: avui estàvem, el John i jo estàvem a la vecina avui.
2: Tampoc cal.
6: I ha entrat un pèl roig. Que de guiri segur.
0: I això és fotut, eh?
2: Hi ha coses dures.
6: I el John.
2: Minut 50 de partit. 3 i arribarem al final de la primera part. De moment, doncs tot està com estava. De moment segueix guanyant en Espanya i de futbol poquet, el que hem vist en aquesta primera part. De moment intenta jugar l'equip de Luis de la Fuente, la pilota acaba sortint per línia lateral, la pressionava Uruguai i sembla que el partit s'està escalfant. És el típic partit que acaba malament, Dani?
0: Bé, jo el que m'espero almenys és que acabi malament pels jugadors amb els seus entrenadors, perquè m'espero una esbroncada, sobretot per part de l'Uruguai, per els errors i aquesta nula capacitat de transformar tot el perill que t'estava regalant Espanya, sobretot per aquest cantó dret de cantó esquerre, perdó, de Cucurella, que crec que no s'ha acabat de decidir massa bé. Però el tema és que no crec que Espanya estigui per arribar ara mateix a la banqueta i celebrar massa d'un gol que t'han regalat i que ofensivament veig a Espanya desconnectada amb i sense pilota, no del partit, sinó entre ells. Entre ells.
2: Ara, Albert, ara, digue-ho, fort.
0: Fora turistes de la vecina.
6: Estic demanant al John que faci una foto amb mi, no vol posar.
2: No, perquè jo em dec als oients. No em dec a les fotos, no em dec a les
1: espera, fotos. Espera.
2: Ui, compte la centrada. Al final acaba sortint per línia lateral. Res, aixeca la bandera l'àrbitre assistent. Era Espanya que volia fer-se amb la pilota, no ho acaba aconseguint. Serà Uruguai. Qui continua amb aquesta jugada mentre jo tinc aquí unes... no sé, una espècie d'intents de distracció que no serviran de res, Dani Teruel, perquè aquí, doncs... Els que tenim un compromís amb la ràdio pública, el que fem els que tenim un compromís amb la ràdio pública justament és això, treballar pels oients.
0: A mi
2: ja
0: m'han casat badallant en vídeo.
2: És el que fem, sempre ho fem.
0: Aviam, si badallo, no és per l'hora, és per aquest nivell de futbol. Compte que s'anima aquí, això. No, res, que va. A més, a molts cops, és que no sé, un futbol poc fluid...
2: Compte Uruguai, la passada al segon pal, acaba atrapant la pilota Unai Simón, es complicava la jugada, al final era Darwin Núñez qui volia provar-ho de cara a la porteria, per cert, queda res per acabar aquesta primera part, i Uruguai, més enllà del gol, per cert, era fora de joc, eh?
6: Fa un minut 40 segons que estic intentant que el John posi per una foto, per un selfie.
0: Aquesta selecció espanyola, amb aquest 11 jugant així, no guanya... no guanya res. Com a dada, eh? I opinió.
6: No vol, el John no vol posar, eh? No vol fer una foto.
0: Aquesta selecció espanyola, amb aquest 11, i jugant així amb aquesta actitud, no guanya res. Això vol dir que s'ha acabat el campionat? No. Però ara mateix el que tenim sobre la gespa, no. I la versió que s'està donant crec que està molt llunyana a l'Espanya de l'Eurocopa, a l'Espanya de la Nations i a l'Espanya que podem veure aquest Mundial.
2: Jugant a Espanya el xut és molt llunyà i acaba en no res quan estem a punt d'arribar al 8 d'afegit, per tant en el moment en el que hauria d'acabar aquesta primera part, i de fet ara mateix ho fa perquè xiula l'àrbitre d'aquest partit, xiula Ismael Efait, acaba la primera part. De moment Uruguai 0, Espanya 1. Poc futbol, de moment val el mig gol de Baena, mig gol de Muslera, que s'ha menjat aquest primer gol d'Espanya i que ha ajudat a que les coses de moment vagin com estan anant ara mateix. Dani Teruel, quina anàlisi fas d'aquesta primera part, perquè fins ara poc futbol el que hem tingut, eh?
0: No, per destacar algun paper, potser Pedri i Laporte de lo millor, els que han estat els més clínics a Uruguai, crec que estava començant a recuperar bones pilotes per aquest cantó de Cucurella. Eren Canovi i Bentancur, els que crec que estaven fent mal, també Darwin Núñez, caient cap a aquest cantó dret, el que no hem vist gens, de nou, ha estat a Federico Valverde. Llavors, crec que Uruguai t'ha perdonat i ara has de plantejar una segona part, crec, amb canvis, i sí, si han de ser des del 45, des del 45, dominar el partit de veritat amb la pilota i començar a jugar al futbol amb els futbolistes que han de guanyar aquest mundial.
2: I per mi Uruguai ha fet un canvi obligat, recordem, ha hagut de marxar del terreny de joc, ho ha fet per lesió Ugarte, ha hagut d'entrar Nicolás de la Cruz per part d'Espanya, segurament a la segona part potser no a l'inici, però veurem canvis, no, perquè l'equip necessita altres coses.
0: Esbroncada com a mínim, jo ara de veritat, si fos de la Fuente, li explicaria als jugadors on estan, perquè tot i que ja estiguin mig classificats i m'està recordant molt més al Mundial de Rússia que a l'última Eurocopa. Vull dir, aquesta actitud de ja ens la trobarem, no? Sí. Ja ens ho prendrem en sèrio quan toqui última hora, i veig els jugadors que no estan entenent de què va la pel·lícula.
6: És una mica la tàctica examen, no? Fins a l'últim moment no t'ho prepares.
0: Sí, com jo a l'institut, sí.
2: I mira que me l'estimo, però la menys ja mal 45 minuts de poc futbol. Molt poc futbol.
0: Tertúlia amb Carol Gido.
2: De fons, ja està bé, ja.
0: Som urbanistes.
2: Una mica la cosa. Doncs tanquem així aquesta primera part. De moment, ara mateix, algunes persones escoltant-nos Marc Bernet en directe en aquesta retransmissió, tenim cosa que teníem dubtes.
6: Tenim un seguiment en directe de quanta gent ens està escoltant. I us hem de dir que en aquests moments hi ha un nou oient, un aplaudiment per ell. Gràcies per connectar-te, escoltar.
2: Esperem que gaudeixis del Mundial, esperem que gaudeixis de la ràdio, que gaudeixis de Ràdio Sant Boi. 3 minuts i seran les 3 de la matinada. En res, comença la segona part. Doncs nosaltres anàvem a fer una cosa, però m'estan dient que no la farem.
6: Mira, l'Albert Vilar és el policia de la ràdio.
2: En fi.
6: Volíem fer una broma i l'Albert Vilar no vol jugar.
2: Una broma i l'Albert no vol jugar. Doncs res, Albert, i aquest tan avorrit, doncs posem una mica de música, ballem una mica, cadascú el que faci falta, i d'aquí res tornem per explicar-vos la segona part d'aquest partit decisiu, el tercer d'aquesta fase de grups del Mundial. Aquí es decidirà com acaba passant Espanya a la següent ronda i sobretot com seran els seus encreuaments, i també es definirà el futur d'Uruguai en aquest campionat. Veurem el que passa. De moment, en aquesta primera part, Uruguai 0, Espanya 1. En res tornem. Fins ara. Yeah, yeah.

0: ¡Que viva el amor!
1: ¡Viva!
2: Doncs que visca l'amor, justament és el que està dient ara mateix Uruguai-Espanya, que no en feu el segon. Acaba de començar justament ara la segona part. De moment, Uruguai 0, Espanya 1. Acaba de començar aquesta segona part i, de fet, Dani ho ha fet amb un canvi, ara ho expliquem. Abans ataca Uruguai i arriba la defensa. Res, compte que recupera Uruguai la pilota a la frontal. Havíem de deixar sonar la cançó, sí. Enteneu, no? Que hi ha cançons que no es podien frenar.
1: No, i més aquest reggaeton que... Sí. Tan guarro que hem posat a la mitja part.
2: Guarro?
1: És un reggaeton
2: guarro. Guarro estaràs tu, Daniel Teruel.
1: És un reggaeton de...
2: Què ens has d'explicar a aquestes hores?
1: S'ha sentenciat a mort a la carrera futbolística,
2: sí,
1: en aquest
2: de
1: Muslera, Mundial de
2: sí.
1: Muslera. Descansi en pau, més que merescuda. Sí. Al final...
2: Ma aquesta... Són 40 anys ja de servei.
1: És catanyol, Muslera.
3: No va començar amb zero, John, eh? A jugar.
1: Tu què saps? I tu què saps?
3: No va començar amb zero, la porteria.
2: O sí, o potser sí.
3: Bueno, ho estem dient perquè l'acaben de canviar. Acaben sí, de canviar a Muslera.
1: Entrant Sergio Rocher.
3: Efectivament, segurament potser l'últim partit de Muslera.
2: Doncs sí, sí. Muslera que...
1: Sí, fini. Jo crec que haurà, el que us deia abans, jo crec que ha plorat, en aquest vestuari. Hi havia llàgrimes aquí de...
2: Esperem que no plori la selecció espanyola perquè està a punt de servir Uruguai una falta lateral. Per una banda, a punt de fer-ho Araujo, en cas que ho hagi de picar...

0: Amb la cama dreta al final ho fa ell, la pilota es tancava. De fet, ho ha acabat fent amb l'esquerra, Araujo, que posava aquesta pilota al punt de penal, la treu la defensa per part de la selecció espanyola, però seguirà sent pilota per Uruguai, que suposo que ara anirà amb totes a intentar remuntar, no?
1: Doncs sí, aviam, per remuntar un partit, ja sempre es diu, no? Els inicis i els finals de les primeres i segones meitats són clau, no han marcat cap gol, ara almenys canvia radicalment el partit, sobretot anímicament, quan en aquests primers 5 minuts marquen un gol, evidentment, no? O sigui, és que et queda, poses el partit a la igualada i anímicament et queda un món sencer per capgirar-ho tot.
2: Igualada, has dit? A Igualada se'n juguen?
1: No, Igualada. Igualada, va.
0: Igualada juguen?
1: Amb la Quantum està l'Albert, a Igualada.
0: A Igualada, recordem, res de bo, ja us ho dic.
2: 3 i 12 de la matinada, a Sant Boi tenim informació exclusiva.
0: Ah, sí?
2: Hi ha canvi a la banqueta de Sant Boi, el seleccionador deixa la selecció espanyola,
0: sí?
2: I fitxen una santboiana, Montse Quiñonero.
0: Això, no, això ho hem explicat, no, a la primera part.
2: Els mitjans...
1: I a la segona ja s'està exercint.
0: Ui! Unai Simón.
2: Està de viatge cap allà.
0: Unai Simón, guarda el que t'hagis de guardar. Aquesta jugada.
1: No, però ha sigut un bon retall, eh?
0: Sí, sí, per això ho dic.
1: Entre totes les cagades que s'estaven enviant...
0: El que sigui que t'hagis tret en aquesta jugada, tu tornes a guardar. Perquè no cal tampoc aquí fer exhibicionisme ni fer, saps?
2: Jo estic a favor de l'exhibicionisme i més si ve d'Unai.
0: No. Públic. Mira, jo no. Jo no, ja
1: públic,
0: ho dic clarament.
1: Públic, públic. Públic. I...
2: Qui penseu que... Ui. No, no puc fer aquesta pregunta.
0: Pilota llarga, acaba atrapant la pilota per la porteria de Uruguai, Sergio Rocher, perquè recordem que ja no està al terreny de joc Muslera. És el segon canvi, per cert, Dani Teruel a les files d'Uruguai, perquè havia marxat a feia no massa Ugarte, que recordem que ha hagut de marxar amb Camilla. Esperem, evidentment, que estigui bé, mentre escoltem uns... Doncs no sé què ha passat aquí.
2: Un xiulet de Sant Pere.
0: Ara que continuen aquestes festes de Sant Joan, doncs ha marxat del terreny de joc, ha entrat, recordem, Sergio... primer ha entrat Nicolás de la Cruz per Ugarte i ara ha entrat Sergio Rochet per Muslera. Per tant, dos canvis.
2: Nicolás és el
0: regidor
2: de Camplans? Nico, estàs jugant ara mateix per Uruguai?
0: Sí, a les files d'Uruguai. Aquí no continuen d'obrir-se Aquarius en aquest estudi.
1: Sí, no,
0: cosa curiosa.
1: Encara queden moltes existències de petards. Què estàvem dient?
0: Ja som... Sí, ja, no, ja arribo.
2: Abans, 3 i 14 de la matinada.
1: Els canvis, que només els hi queden 3, evidentment, aquest canvi de porteria.
0: Els hi queden dos finestres, limita, això sí.
1: Dos finestres per 3 canvis, et limita moltíssim.
0: Espanya no n'ha fet cap.
1: No, cap ni un. Llavors això, si tens una lesió, o ara pel que sigui, Espanya marca un gol i has de canviar radicalment la davantera, o has de canviar radicalment al mig del camp, això doncs et deixa una miqueta en calces.
0: Ataca Uruguai, rep la pilota a la banda dreta, vol fer la central, al final s'ho pensa millor. I Espanya, que intenta tancar els espais tal com pot, compta aquesta pilota, que pot ser perillós. Arribava Valverde a la mitja punta, recupera Espanya i ara pot fer el contracop la mitja mal, que estaria bé que fes alguna cosa en el partit. Lamin, es queda la pilota, marxa de dos. Ara sí, la mitja mal, es queda la pilota, l'acaba perdent.
2: Això, disculpa, no t'ho permetré.
0: En fi,
1: està trobant-se...
2: Parlar així amb la mitja mal?
1: No,
0: vull ser jo la persona, però clar...
2: Lamine Yamal...
0: Sí, però Lamine podria fer també alguna cosa i no passaria res.
2: Bueno, sí, i també les residuries dels comuns de Sant Boi, i no fem aquests comentaris.
0: O sí.
2: Minut 3!
0: A veure com es fa marca, això.
1: Està fent la individual tota l'estona, i a més sempre pel camí més impossible. Em dóna la sensació, ara ha fet un regat i ha deixat un detall molt guai, però després per perdre-la i tenia Oyarzabal a 30 metres, que és que al final
2: Oyarzabal et deixarà d'acompanyar de la carrera...
3: Una
2: mica de formatge Oyarzabal.
1: Sí, és veritat.
2: Sí.
1: Amb un vi Baena.
0: Sí.
1: Un vi Àlex Baena.
0: Mentrestant s'ho mira pensatiu Bielsa dient...
1: Vale,
0: què diu Dani?
1: Obrim aquest meló.
0: Sí.
1: Ara,
0: obrim
1: aquest meló.
0: Sí.
1: Què penseu de que, per exemple, hi hagi un Ancelotti entrenant a Brasil, un argentí com és Marcelo Bielsa entrenant a l'Uruguai,
0: ja veig per on vas.
1: Hi hagi un català entrenant a Portugal, Roberto
0: ja veig per
1: Martínez,
0: on vas. Ja veig per on vas.
1: Tuchel... Ostres, a mi això...
0: És
1: no
0: estrany.
1: Gens.
0: És estrany. Jo
1: no
0: estic d'acord que tampoc m'agrada, però...
1: Què fa Ancelotti al Brasil?
0: Passar-s'ho bé, segurament passar-s'ho bé.
1: Com es comuniquen? Vull dir, que em sembla...
3: Es comuniquen ràpid i fàcil, ja t'ho dic ara.
1: Contracultura.
3: Hi ha idiomes universals, eh?
2: Sí, parlant d'idiomes, una de les polèmiques d'aquesta setmana, Fabián Ruiz, jugador de la selecció, que Televisió Espanyola ha emès un documental que es diu Denominación de Origen.
0: I l'ha subtitulat.
2: I ha subtitulat a la mare del Fabián perquè tenia un andalús tan profund que no s'entenia.
3: És que...
2: Lamentable.
3: És que Fabián Ruiz, amb unes declaracions...
1: Ui, Pedri.
3: Ui.
2: Quines declaracions?
3: Ara ho explicarem. Ah, abans Pedri, que ha caigut al terra, no s'ha fet...
2: Que és més important, Pedri, que Andalusia?
1: Uf, aquests tacs aquí, eh?
2: Estem dient que Canàries és més important que Andalusia?
1: Fabián Ruiz ja li costa parlar. Per mi em recorda...
3: Espera, tenim una mica de...
1: Fabián Ruiz mai
3: ha sons. Aquí. Escolti, vostè, s'ha colat algú a l'estudi.
2: Ui, s'està dormint.
3: Hem despertat d'alguna manera.
2: Josep Pallarès, bona nit. És l'exdirector de la ràdio, que el tenim aquí dormint. Des que es va jubilar, es va quedar dormit aquí, l'hem deixat.
3: Sí, però...
2: Josep...
3: Però no cal que ronquis.
2: Josep...
3: No ronquis, un respecte per la gent, per...
2: Dubto molt, que el Josep Pallarès veiem a Espanya.
3: Ei!
2: Ha caigut de la cadira.
3: Aixeca't. Que no hi ha per tant.
1: Però ha caigut de veritat, eh? No...
2: Continuem.
1: I torna les ganes de futbol.
2: Bueno, el que deia de Fabián Ruiz, que es va fer aquesta decisió...
3: Que va dir que subtituleu, si voleu, al final de l'última roda de
2: premsa. José Pablo López, que és el director, el president de Radio Televisió Espanyola, ha dit que volia demanar disculpes de manera expressa i sense ningú pal·liatiu en nom de R2B cap als andalusos i andaluses, entre els quals es troba ell mateix, perquè ell és de Màlaga, i molt especialment ha demanat perdó a Xeri Peña, la mare de Fabián, per aquesta decisió de subtitular les seves declaracions, que va ser, cito textualment, un gran error.
3: Sí, decisió és terrible.
1: És estrany.
2: Què està sonant aquí? Vull dir... Tenim efecte de son directe.
1: Val a dir que en aquesta zona... Ell és de Los Palacios.
3: Val a dir, sí.
1: Ell és de Los Palacios i no... Doncs mira, el tema de menjar-se paraules ho porten al dia, però d'aquí a subtitular-los com si estiguessin xerrant en hindú, o estiguessin parlant en anglès...
2: Quin problema tens amb l'hindú?
1: Pues que no s'assembla gens a un documental de Denominació d'Origen, no? O sigui, no encaixa, però... No sé, segurament massa quan s'estan cometent crims de guerra contra la ràdio aquí, eh?
4: Minut 54 del partit.
1: Sí, sabés.
3: M'han tancat el micròfon, ja me l'han tornat a obrir.
1: Ostres, Muslera,
3: volia
1: aquí,
3: fer un petit mos.
1: Pues és que Muslera és catanyol, eh?
3: Ui, volia fer un petit mos i no se'm deixen aquesta ràdio.
2: Poc es parla de la Rufles a Berjamón, eh?
1: No. Que durant un moment, quan va haver aquesta prohibició de... No sé quina prohibició va haver-hi.
2: El director d'informatius de Ràdio Samoy. Durant un moment que es va fer una prohibició... No sé quina prohibició. Us he de dir que...
4: No importa si voy al cielo, voy al infierno. Tengo amigos en ambos lugares.
1: L'estaf tècnic de Nova Selecció.
2: Aquest podcast no el penjarem, jo us ho dic.
3: No.
1: Més val. I que s'esborri, de fet. O sigui...
2: Del copió, no?
1: Sí, exacte. Tot el que pugui quedar per la posteritat. Que no
3: a tots aquells, a totes aquelles que ens esteu escoltant, el primer, gràcies, el segon, enhorabona.
2: Us he de confirmar que José Luis Díaz, fundador de Ràdio Sant Boi, fa 3 hores està dormint, perquè ha penjat la història de Bona Nit.
1: Sí?
3: Ah, d'acord.
1: No, doncs
3: em quedo més tranquil. Em quedo més tranquil. Ataca Uruguai, la pilota queda morta a la frontal de l'àrea, recupera Espanya, però l'àrbitre xiula falta a la jugada anterior. Havia caigut, em sembla que era a Darwin, no?
1: Pot ser. Si estigués atent al partit i m'agradés el partit, t'ho diria. No és Darwin, de fet era... Nicolás de la Cruz.
5: Muy complicado, ¿no? Por suerte se pudo ganar.
3: Espera, que em sembla que tenim declaracions en directe amb un dels protagonistes del partit, d'Albert Vilar, com a desplaçat especial. Has pogut parlar de nou amb Fede Valverde, em sembla?
5: Por suerte se pudo ganar.
6: ¿Qué te pedió el técnico? Ya
7: te lo he preguntat, això, Fede.
5: Que jugara y...
7: Ja estem.
3: Doncs res, declaracions en directe de Fede Valverde. Al minut 55 de partit, de moment, segueix guanyant Espanya. Uruguai 0, Espanya 1, quan tenim Dani Teruel un altre canvi a les files d'Uruguai.
1: Sí, exacte. Evidentment a l'Uruguai no li estan sortint les coses. En aquests primers minuts havien com de gastar tota l'energia o la poca que quedava les cames de Valverde, per exemple, que no estava tenint el partit. És un canvi que em sobta molt. Minut 56 treus a la teva màxima estrella i entra Vinyes. La veritat és que em sorprèn. No estava tenint el partit ni estava tenint tenint al Mundial a Federico Valverde, però d'aquí a canviar-lo en el teu partit més important, doncs hi ha un punt, és que som la PM.
2: Recordeu que esteu escoltant la retransmissió no oficial de Ràdio Sant Boi, 3:21 de la matinada, en estricte directe, des dels estudis de Miagrima, amb Michael Jackson, de fet, amb nosaltres.
3: Sí. A veure com fa Michael.
6: Tinc un arxiu d'ell d'una hora, una entrevista que he gravat. El que passa és que no contestava, llavors cada cert temps anirà fent...
2: Perfecte.
1: De fet, en realitat no crec que ho escoltin, perquè com s'escolta més la ràdio de Terrassa que la de Sant Boi,
2: però pensa que per ràdio Sant Boi.cat es pot sentir. De fet, sí. Si hi ha algú sentint-nos, que ens enviï un DM per arroba gent de carrer, arroba ràdio Sant Boi, que nosaltres estem encantats de saber.
1: O anuncia, potser ens arriba.
3: Ui, espera que recupera Espanya. La pilota de la banda esquerra, Baena, l'autor del primer gol, la deixa per Pedri, la paret a la banda esquerra. Espanya és boníssima. Pedri, que vol fer la centrada, la treu la defensa d'Uruguai, compte que es pot complicar. I la pilota al final, el que diu l'àrbitre, no sé si ha anat a corna o a servei lateral, sembla que finalment el que es xiula és corna, no? Favorable a Espanya?
1: Doncs sí, es queixa Baena d'un cop a la cara. Estava lluitant aquesta jugada pel cantó esquerre, Pedri, que m'està semblant...
3: Targeta, per cert,
1: sí,
3: eh?
1: Sí, una de les primeres grogues del partit.
3: De fet,
1: partit.
3: La primera, sí.
1: No, crec que Baena ja havia vist una, la primera meitat, i ara és precisament per un cop a la cara...
3: Claríssim.
1: De Baena, molt clar en aquesta carrera, el Michael Jackson, que entra...
3: Ha estat per Varela.
1: Sí, és Varela.
3: La targeta groga ha estat per Varela, sí.
1: Sí, que volia guanyar aquí la carrera, que ha posat... És que no ha posat el cos, és que ha posat directament el braç, li ha donat a la cara, crec que també ha posat de la seva part Baena, quan Michael Jackson li dona ambient a aquesta narració. I sí, no sé, jo la veritat és que crec que Espanya ha de començar a pensar en canvis, i a la banqueta hi ha molts noms, Gavi, Nico Williams crec que ha de sortir, Fabián, Dani Olmo...
3: Espera que hi va la min, la centrada des de la banda esquerra, la rematada d'Espanya... que intenta buscar la porteria d'Uruguai per fer el segon gol del partit. Però recupera la defensa. Ara és Espanya, que de nou es fa amb la pilota la passada al mig del camp. Uruguai, que intenta defensar-se com pot, i ara Espanya, que acaba trobant els espais. És Baena d'esquenes, li arribava la pilota de Cucurella. La passada al mig del camp.
2: Cucurella, no, que diuen?
1: Sí, com una paella. Per Pedri. Aquesta retransmissió, saps quan baixes molt el TikTok? Massa estona. Què dius?
2: A mi últimament em surten com...
1: Ara
2: diré una borrada.
3: Sí.
2: Jo us aviso a les 3:23 de la matinada.
3: Pots demorant, és el moment per fer-ho.
2: A mi em surten, quan baixo molt a TikTok, molts llatinoamericans en directe oferint serveis estranys.
3: Doncs, però... Marc, potser és perquè... No sé.
1: Què busques? Mira, és que he dit, han d'entrar Fabián i Dani Olmo, i entren Fabián i Dani Olmo.
3: Marxa del camp això, Pedri, que és una cosa que mai celebrem, però, evidentment, a nivell físic també va bé que Pedri vagi descansant. Entra Fabián...
2: Pensa que el culer,
3: sí, i l'altre futbolista que entra, més enllà de Fabián, és Dani Olmo, dos futbolistes que havien de ser importants també en aquest Mundial, ho han estat en els dos primers partits, avui no han estat titulars. Entren al terreny de joc. Per cert, l'altre futbolista que ha marxat més enllà de Pedri, qui és? Perquè no
1: Merino.
3: Ens l'han ensenyat.
1: Merino i Pedri.
3: Merino.
1: Ha sigut canvis,
3: ui, compte, la passada és dolenta d'Espanya. Recupera Uruguai a la frontal de l'àrea, de sortir Unai Simón. Atrapa finalment la pilota Unai Simón i se la queda per part d'Espanya. Em sembla que hi ha una persona passant-s'ho tet aquí, eh?
2: Albert Villar, tècnic de so. Què estàs suposant?
3: El que vol, vull dir, que ell va fent. I...
1: Aquesta taula és seva, eh?
2: Es pixa.
6: Ara mateix tinc...
1: Ui,
6: 5 arxius connectats que aniran sonant. Mira.
1: Però això per què sona?
3: Minut 60 de partit, Uruguai 0, Espanya 1. En rigorós directe aquí a Ràdio Sant Boi.
1: Partidàs, eh?
3: Ens acostem a les 4 del matí i aquí continuem. Aquí la continuem gent... i no marxarem, i esperem que vosaltres tampoc, i sobretot els que ens esteu escoltant des de casa, doncs més enllà de l'insomni que segurament tindreu, doncs esperem que també estiguem fent companyia a la nostra manera.
2: La ràdio, sempre la ràdio.
3: Sí, no? Sempre.
2: Aquest bon qui dia... és Enrique?
3: Enrique, estic fins als collons d'Enrique, sí, ja. Compte que recupera Espanya, la pilota a la zona de tres quarts, la conducció, clar, es nota que no es Pedri. La passada cap a la dreta, no hi arriba ningú, acaba sortint per línia lateral Oyarzabal, el que no es pot fer amb la pilota. De sobte, Dani, les coses com siguin, es nota que falta Pedri. Prou!
1: Aquest partit és una mica això, un ferro
2: callet. Què és això, Albert?
3: Albert està descollonant-se sol.
2: El nostre tècnic
3: està fent sons. Tirant els primers sons que troba. En fi, és una cosa bastant lamentable.
1: És la,
3: i per la que demanem disculpes. Recupera la pilota Marcos Llorente.
1: La baixada dels inferns, eh? La baixada dels inferns actualment el que està vivint el nostre tècnic de so. Què anava a dir? Què anava a dir? Se m'ha oblidat el que anava a dir. Ah, sí, a la reconfiguració d'aquest mig del camp. Se'm fa una miqueta estrany, perquè...
3: És que no es fa per res així. Compte que va Espanya la pilota a la frontal. Dani Olmo cau a l'interior de l'àrea. L'àrbitre diu que res, que s'aixequi Dani Olmo i que el teatre que es fa que el niño, que aquí res. Albert, què deies?
2: Penal,
3: no?
2: Al minut 21 s'aplaudeix, no?
3: La primera cosa que diu l'Albert en tota la primera part, més enllà de fer imbècil, tirant sons.
6: Penal i groga per lleig.
3: Sí, això sí que s'ho mereix.
1: Se'ns ha acabat la bateria de la Quantum per les connexions o...
2: Jo estaria encantat d'anar ara mateix a... Bueno, ja no. El gàter està tancat.
1: Sí?
2: Sí, sí.
3: Dani Olmo, que ha fet una cara encara més lletja del que ja és, vull dir, cosa complicada.
2: No, ens arriben missatges des de Corea.
3: Ui.
2: Ens està sentint Mireia Martínez.
3: I què diu?
1: Sap greu.
2: Us trobo a faltar.
3: Mireia, t'estimem. T'estimem, Mireia. I va Lamine Yamal per la banda dreta. Marxa el primer, és Lamine. Ho deixa per Dani Olmo. Fora! Dani Olmo, fora? Amb la passada de Lamine que l'ha deixat en una molt bona posició per intentar xutar Dani Olmo, la pilota acaba marxant. Bastant lamentable aquesta jugada, però abans, clar, volia parlar al Marc i com és el Marc el deixarà.
2: És que no he pensat, de cop he dit, hòstia, que està parlant el Joan, i t'he d'ajudar.
3: No, endavant, vull dir que no es faltava.
2: Disculpa, Joan.
3: Sí, sí, endavant.
2: Em pregunto, Albert, si podria...
3: El tallat, com el vols, amb una mica de sucre?
2: M'agrada molt la llet condensada, tu?
3: Ah, no sóc gaire de... No
2: t'agrada la llet,
3: es diu això, no?
2: No t'agrada la llet?
3: Amb la seva ajustada mesura. Entre poc i massa.
2: Com tot, no?
3: Entre poc i massa.
2: Albert, em pregunto si podríem tenir una trucada per WhatsApp en aquests moments.
1: Sí,
3: m'encantaria.
2: Doncs et demano que truquis en aquests moments per WhatsApp a la Mireia Martínez, que està a Corea del Sud.
1: Amb l'especial...
2: Espero que no sigui Corea del Nord.
1: Lamine pot deixar d'inventar-se regats i perdre totes les pilotes.
3: Lamine m'està posant de nerviós avui que no t'ho puc ni explicar.
2: Truca-la, Albert, truca-la.
3: Uruguai, per la banda esquerra. És Araujo que vol fer jugada, fa dues bicicletes, intenta fer la centrada al primer pal, al final acaba desviant la pilota d'Espanya, però el que acaba xiulant l'àrbitre és que és servei de porteria, es torna boja. Uruguai, sobretot, qui ha saltat a protestar molt és Federico Viñas, que acaba d'entrar per Fede Valverde fa no massa minuts. L'àrbitre el que diu és que és pilota per Espanya.
2: Ha entrat un Fede per un Fede?
1: Sí, ens posem en un grafisme.
2: Sí, me la pela, Marc. Seguim.
1: És que no ho sé corroborar, llavors.
3: Sí, sí, Fede per Fede, sí, sí.
1: Que s'ha enfadat, Valverde, de fet, està fent un mundial pèssim. Ui, espera, que ho intenta Espanya. Res. El que deia, crec que s'ha mort cos al mig del camp. Ara és moment de moure l'atac. M'encaixaria moltíssim ara un Ferran, que jo crec que tindrà molta més química. He vist Oyarzabal ara una carrera
2: Ferran
1: una miqueta
2: fos.
1: Química amb Pedri, però una química sexual bestial, però no han de
3: compte,
1: follar.
3: Compte, Iba Uruguai, Unai Simón, deies, molt més important que el partit, evidentment.
1: No, que no és química sexual que busquem, que això queda clar als entrenaments, sinó química...
2: Química al Raikkonen, dius?
1: Química futbolística. I crec que entre Ferran, Lamine i Nico podem trobar, o almenys podem acabar aquests últims...
3: Espera. Tenim trucada en directe.
1: Connexió amb la Quantum
3: de Corea. Compte a veure si ens agafa la trucada o no. De moment, quan arribem justament a 3:45 del matí, en rigorós directe a Ràdio Sant Boi, estem fent trucada internacional, eh?
2: Estem trucant a Corea les coses.
1: Corea, hello, Corea.
3: Hello, de moment Corea. No ens agafen... En fi.
1: Hello?
2: Sembla que no, eh? Sembla que no. Ens vol agafar...
3: Una cosa fluixeta.
1: No es fa ràdio pública, Corea? Una cosa, estava pensant abans, quan he anat al lavabo, hi haurà alguna ràdio pública catalana, local, que estarà fent el mateix que nosaltres? I m'ha entrat com aquesta necessitat imperiosa, ara quan entrarà Jeremy Pino, no m'ha fet ni burocas de la Fuente.
2: Es pot buscar això? És perquè seria molt guai trucar algú que estigui fent això.
1: Clar, per
2: Torquemada, en Pau Roche i companyia.
3: Pot ser, clar, podria dic... ser, però s'ho prenen més seriosament.
1: Et dic ràdio local, saps?
2: Local.
1: Com la nostra. O sigui... però petita com la nostra. Com Ràdio Sant Boi, no sé.
2: Petit què?
1: Petita com la nostra.
3: Parla per
1: alguna, tu. Alguna ràdio estarà fent, no? O sigui, no hem de ser els únics.
3: Jeremy Pino sobre el terreny de joc, Dani. Acaba de sortir.
1: No puc afegir res positiu a un Jeremy Pino que, no sé, crec que porta molt temps entrant a les convocatòries per decret. i que crec que ara mateix el que Espanya necessita...
2: Prou, no, Albert? Vull dir...
1: El que Espanya necessita és un gol d'aquests que t'acabin de seguir el partit, que enfonsin Uruguai i que adonin uns minuts de tranquil·litat i després ja arreglaràs el que hagis d'arreglar la propera fase. Però...
2: Fase?
1: Fase. La que soc de Lleida.
0: Fase.
1: No,
0: la vocal clar, neutra, fase.
1: El Baix Llobregat, sabem parlar... En realitat, a mi m'agrada el català del Baix Llobregat. A vegades penso que el nostre és més correcte que el de Lleida. És com si noto que s'ho inventen. El que deia, que per mi és un partit de la part tancar-lo i punt, per fer un gol, sigui la manera, i a partir d'aquí, amb aquest 2-0, anar-te'n a casa a reflexionar i a pensar, és el que et queda. Perquè veig que res del que ha entrat o... res del que hagi pogut tocar de la Fuente està connectant els jugadors amb pilota. És que no hi ha manera. No hi ha manera.
0: Minut 67 de partit. Pausa d'hidratació. De moment segueix guanyant Espanya, que s'està imposant per 0-1 contra l'Uruguai. Val el gol de Baena, gol relatiu, perquè qui s'ha posat la pilota pràcticament a l'interior de la seva porteria està Muslera, amb una actuació bastant lamentable, que l'acaben de canviar. Per tant, temps per hidratar-nos, també que ens prenem aquí seriosament en aquest estudi de Ràdio Sant Boi. Vull dir que és una cosa que fem doncs per salut.
2: De fet, tenim...
0: Xin-xin.
1: De nou, Corea.
2: Ui, n'ha fet molt xin-xin, no? Estem trucant en aquests moments a Corea del Sud.
1: Qui no és a Corea?
2: Mireia Martínez, aviam, que és col·laboradora d'aquesta casa.
1: Hora local, Corea del Sud.
0: No ens agafa el telèfon.
1: Són les 10 del matí.
0: Em sembla una falta de respecte. Mireia, lleva't ja.
1: Són les 10 del matí d'un dissabte. Llavors, en part, té certa lògica que estigui dormint. Vull dir, jo demà a les 10 del matí espero estar dormint. Sí, sol... Uf, és desesperant, no?
0: Però doncs res, Mireia, res. De moment no podem tenir la Mireia Martínez. Estem en aquesta pausa d'hidratació. Anem a baixar una mica el volum, perquè potser hi ha algú a casa que el que potser li està passant és que necessita, Marc Gabernet, descansar, no? Dormir.
2: En aquests moments comencem la retransmissió de ASMR ASMR de Ràdio Sant Boi. A les mans i al micròfon, John Garcia.
0: Sé que està sent un partit bastant fluix a nivell futbolístic. I per això el que volem fer és que us pugueu relaxar i que pugueu acabar dormint. Perquè és el que està passant en aquest Mundial, que són partits molt fluixos.
2: M'està posant una mica calent això, Gabi.
1: Tant de bo està fumats de veritat i fer això drogats, perquè...
2: No, drogats no.
0: Dani Teruel, no.
1: No, però és que no ho
0: fem. No a les drogues, no a les drogues.
1: No, però jo...
0: No a les drogues.
1: Així que a casa, que hem passat l'enllaç, que segurament la gent estigui entrant, perquè sabem que la gent està escoltant això, eh? Sí, sabem que no estem sols.
2: No estem sols, no.
1: Clar, jo penso, estic escoltant uns drogats. I no estem drogats.
0: No, això és el pitjor, és la son. La son a vegades fa aquestes coses.
2: És la màgia de la ràdio.
1: La màgia de la sala màgica.
0: La ràdio, sempre la ràdio. I sempre el Mundial. De moment, canvi a les files, un altre canvi a les files d'Uruguai. Es retira amb el dorsal 25 del terreny de joc Sanabria.
1: Sí.
2: Dani Sanabria se'n va?
1: Dani Sanabria.
0: Sí, entra amb el dorsal 18, Brian Rodríguez.
2: De Sokolov?
0: Sembla que no. Sembla, de moment, eh?
1: Ja li agradaria a Uruguai. Podria marcar algun gol, però de veritat...
6: Cabo Verde, Aràbia Saudí, es manté amb aquest apassionant
1: 0-0. Crim de guerra, aquest partit.
0: Que estem seguint de forma simultània aquí a Ràdio Sant Boi. De moment el que tenim és un ambientàs, que rebem també a través del nostre enviat especial. A veure aquest ambientàs.
1: Connexió.
0: Pell de gallina amb el futbol, eh? Coses que només poden passar amb el futbol.
1: M'encanta que de tant en tant el fons aquest que tenim s'inventa una ocasió i...
0: No sé de quin fons em parles.
1: Però jo la visc, eh?
0: Jo només coneixo...
1: Jo quan fan aquest... Ui, la noto dins, eh? És com...
0: Ui! Ui, Dani Teruel. La noto dins. En fi, cadascú aquí, doncs, diu la seva. Ja...
1: Ja està, ja. Vaig a buscar això de si hi ha algú retransmetent aquest partit.
0: Ataca Uruguai per la banda esquerra. Dorsal 18, intenta fer jugada... La passada cap a l'interior de l'àrea, al final arriba Marcos Llorente, canvia la pilota per línia lateral, torna a servir Uruguai.
3: que de moment, poc a poc, tampoc diria que va creixent el partit, però sí va tenir alguna ocasió. Compte l'interior de l'àrea, la treu a Espanya, recupera la Minyamal, la Min podries fer alguna cosa, envia la pilota cap enrere, Marcos Llorente cap a la Min, teva meva, marxa la Min, ara sí, brutal el regat de la Min i brutal també la passada al mig del camp perquè inicia el contracop a Espanya. I va Espanya, minut 71 de partit, pot haver-hi perill, la desmarcada i Arzabal deixa sol la Minyamal per la dreta, la Min, encara la Min, la Min, la Min, la Min, la Min, pot fer el xut, retalla de nou la Min, la passada al segon pal, la treu la defensa, seria fet de nit a la Min, eh? Però recupera de nou Dani Olmo, la pilota per Olmo, entra a l'interior de l'àrea, la Minyamal està fosa, es queda fora de la jugada, la passada cap enrere perquè jugui a Espanya al mig del camp, de moment és Rodri que vol superar línies de pressió, l'envia més enrere perquè sigui Pau Cubarsí qui distribueixi la pilota, Pau Cubarsí per Rodri, la passada a la banda esquerra per Cucurella, intenta pressionar Uruguai, de moment sense èxit, al mig del camp és Rodri qui rep la pilota i gira, té molts metres per endavant per intentar buscar alguna passada interessant. Al final acaba trobant Marcos Llorente per la banda dreta. El Llorente Prat enrere Radio, per Pau Cubarsí.
1: El Prat Ràdio, Radio Fórmula. 1-0.
3: Aquí cadascú amb les seves coses.
2: Recordeu passa que ens podeu trucar 93-661-39-54. 93-661-39-54. En aquest moment de la nit, si ens truqueu i ens demaneu que us comprem una casa, us la comprem. Paga Lluís Amoret.
1: Avui 40, no?
3: 40 noves.
2: 40 noves. Ve Salvador Illa i et beneix la casa.
3: Pam. Dani Olmo intenta fer jugada des de la frontal, es queda la pilota, volia fer la passada cap a la diagonal, d'Oyarzabal no hi arriba el futbolista basc.
2: Com és la diagonal?
3: Tampoc la passada, doncs, defectuosa.
2: Clar.
3: Defectuosa.
2: T'ho han dit mai?
1: Va dir Terrassa.
3: El què m'han dit?
2: Que ets defectuós?
3: Sí.
2: Pobret.
1: Ràdio Terrassa, música, eh?
3: Gent ambiciosa.
2: John, vols explicar a la ràdio pública alguna interioritat teva?
3: No.
2: Cap ni una?
3: No seria jo aquí.
2: Tens alguna diagonal al teu cos?
1: Ràdio Sabadell, la reparació d'un programa, 3-0.
3: Minut 73. Busca, qui és en dia tuteries?
2: Ràdio Gelida.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Marcos Llorente fent una passada cap a la banda dreta per Lamine Yamal, que rep la pilota 1 contra 1. Lamine, aquesta fes-la, trepitja la pilota, se la queda Lamine Yamal, fa la passada enrere per Fabián. Fabián que intenta fer una passada, no li surt gens bé, però compta Espanya que recupera la pilota, res.
1: Ràdio Gelida,
3: acaben xiulant-li la falta a Rodri.
1: Encara estan amb lo dels trens allà, eh?
7: Què bo és la Mina en això de tocar-la i passar enrere. Jo me'n cago en la mare.
1: Adamuth?
2: Ràdio Adamuth?
1: Sense insultar, sisplau.
2: Pensava que anaves a dir 107.4, digo, joder.
3: Sí, que dominem el tema d'Adamuth.
2: Per cert, Ràdio Despí.
1: Hòstia, Ràdio Despí.
2: Està a punt d'inaugurar nous estudis.
1: Sí. I han... Va ser el seu aniversari fa sí? Un poquet, no?
2: Fa sí, dies. Fa dos dies.
1: Felicitats a Ràdio Despí. Silenci. Som vulcral.
3: Recupera Uruguai i la passada va cap a la banda esquerra, és Marcos Llorente qui vol recuperar, no l'arriba, però al final l'àrbitre no xiula res i per tant és el jugador de la selecció espanyola qui se la queda i qui fa el contracop. Llorente controla, la passa cap enrere per Laport i aquest per Cucurella. Cucurella.
1: Ràdio Despí, un distintiu.
3: Se'l rep amb...
1: 4-0.
2: 93-6-6-1-39-54.
3: Acompanyeu-nos.
2: 93-6-6-1-39-54. Truqueu-nos.
8: Tinc cinell.
3: Jugant a Espanya al mig del camp. Dani Olmo vol girar per intentar fer el contracop. Li acaben fent falta, Dani, bastant clara, eh?
1: Sí, claríssima. Hem abandonat això. Crec que podríem fer un minut de silenci en protesta. En protesta.
3: Espera. Sí que surt Ferran i que surt Nico Williams. Marxa Lamine. Partit
1: pèssim.
3: Lamentable de Lamine. Les coses com siguin. No passa res per dir-ho.
1: Tot el carinyo a Ràdio Mataró, però... Pèssim.
3: El dimoniet de Rocafonda.
1: Dimoniet.
3: Lamentable. Les coses com siguin.
1: Sí, aviam... qualsevol alternativa és bona per buscar alguna individual, que és el que ens queda ara, alguna carrera en profunditat, el Ferran sap molt d'això, eh? I a més és un suplent, ha tingut molts moments durant la seva carrera de ser un suplent categòric, o sigui, de dir, buf, de marcar molts gols, eh?
3: Espera't.
7: Màxim golejador que ara mateix juga a Espanya i està convocat en aquest Mundial amb dos gols, Ferran Torres.
2: I està molt bo.
3: Doncs Albert Vilar, que diu la primera cosa que ha dit en tota la segona part, més enllà de...
1: d'anar
3: tirant, doncs...
1: els seus efectes. La bogeria,
3: sí, sí.
7: Ja.
3: En fi, hi havia falta clara. Qui havia fet la falta era Federico Viñas.
2: Ah, però és mixta l'equip? Jugarà Clara ara també?
1: Qui és la Clara?
2: No, si hi ha falta de la Clara...
3: Tu qui creus, Marc, que aquest és un comentari que havies
2: de... Si hi ha falta de la Clara... Ah, Clara? De Renaldo i Clara?
3: Jo crec que els oients mereixen més, Marc?
2: 21 oients en aquests moments.
1: Sí,
3: doncs una abraçada per tots ells.
1: Sabem que esteu, eh?
7: Són els sorolls.
1: Potser ells es pensen que estan escoltant-nos com si estiguessin a l'altre...
2: El que vull pensar, el que vull saber és qui collons són aquestes 21 persones...
3: Doncs els millors.
2: Connectades
3: a... Els millors i les millors.
1: T'imagines que...
3: Aquí vino el 77 de partit, de moment Uruguai 0, Espanya 1. Ataca Espanya per la banda dreta, es Ferran deixant la pilota al mig del camp per Dani Olmo, i marxa una mica el control, però és capaç d'enviar la pilota fins Rodri, i Rodri l'envia encara més cap a la banda esquerra per Cucurella. Aquella juga per Nico, el control és boníssim, se la queda Nico, vol marxar, al final dos futbolistes d'Uruguai acaben prenent-li la pilota, i és Uruguai qui inicia el contracop. Pot haver-hi perill, Espanya intenta tancar els espais. La pilota tres quarts, Uruguai, la passada cap a la banda dreta, ara era Canovio qui li va fer jugada, però el que diu l'àrbitre assistent és que hi havia fora de joc i, per tant, serà de nou pilota per Espanya.
2: L'Space Schengen el poden tancar també, els d'Espanya?
1: Space Schengen, què és això? És algo de Elon Musk?
2: Space Schengen és la Europa, en poques paraules.
1: Europa?
2: Europa ens mira.
3: Espero que no.
1: La veritat és que jo tenia molta febre de Mundial abans de que comencés. De fet, jo m'estic veient tots els resums i molts partits en directe, els que són de matinada no, però...
3: Ui, res. Ui. Unai Simón.
1: Simón aquí, eh? Ostres, partits com aquest te la baixen, eh? Te l'enfonsen.
3: Te la baixen?
1: Te l'enfonsen i te la posen cap endins.
2: Recordeu que
3: ens
2: podeu trucar.
3: Te l'enfonsen i te la posen cap endins.
2: 93-6-6-1-39-54, 93-6-6-1-39-54. 39-54.
1: Doneu la cara, sabem que esteu. A més, és que clar, la gent es pensa que es connecta en línia a la ràdio i que no... I que es pensen que sou invisibles. No sou invisibles, us tenim més que vigilats. A més, hi ha un que és del carrer Cerdanya número 6 d'aquí a Sant Boi.
2: Estem retransmetent la selecció espanyola en directe.
1: No m'he inventat, però t'imagines que ho encerto? I que hi ha algú del carrer Cerdanya número 6 que està escoltant Ràdio Sant Boi i que ha dit, hòstia...
2: Però quin carrer Cerdanya, què dius?
1: Existeix el carrer Cerdanya?
2: Jo crec que no.
1: No? A mi em sona que sí.
3: Juga a Uruguai des de la seva porteria. Minut 79 de partit. Segueix guanyant Espanya, que la situaria com a primera del grup. Hem de dir que amb molta diferència sobre els de més classificats, hi ha hagut molts empats en aquest grup.
1: Sí, s'han vist tardes més divertides a la biblioteca Jordi Rubí i Balaguer que aquest partit, eh?
2: Va trucar unos 93-6-6-1-39-54, 93-6-6-1-39-54.
3: Canovio. Sí, em costaria dir-me Canovio, però mira, hi ha un futbolista doncs, que li ha tocat aquesta sort. I és qui té la pilota, fa la centrada cap a la banda dreta, la pilota passa per sobre del travesser i tenim, quan falta un minut per arribar a les 4 del matí, gent sembla que amb una mica d'insomni, perquè tenim la primera trucada. Hola, què tal? Bona nit.
8: Hola, bona nit.
3: Bona matinada, millor dit. No sé com estàs...
8: Bona matinada, serà per tu.
3: Com estàs vivint aquest partit?
8: Bueno, pues, la veritat, sorprès. Estic sorprès perquè jo últimament no dormo bé, tinc una mica d'insomni de matinada.
3: Sí.
8: I ara m'he aixecat i he posat la ràdio. Jo d'aquí, que soc de Sant Boi de fa 20 anys o 30 anys que visc aquí, i la meva esposa, la Maria Eugènia, dorm sempre amb la ràdio posada, amb la ràdio posada. I ara quan m'he despertat he sentit que estàveu fent un partit de la selecció espanyola.
3: Sí.
8: I jo això no m'agrada gens, i no m'agradaria gens que els meus impostos anessin en això.
1: Però és un tema polític.
8: No, és un tema humà.
3: Sí, un tema humà. Què s'hauria de fer aquesta hora si no fos la selecció espanyola?
8: Doncs, no ho sé, uns tarots.
3: Uns tarots.
1: Ah, podem fer-ho, eh?
2: Jo te'l llegeixo, el futur. Sí. Hola?
1: Hi ha aquí un riure.
3: Ha faltat el més important, que és... Com et dius?
8: Hola, jo sóc l'Eugeni.
3: L'Eugeni.
2: L'Eugeni, que és marit de la Maria Eugènia.
3: Sí, l'Eugeni què? Eugeni d'Ors, de cognom, o com és?
8: Som com...
1: Aleu.
8: Com el Lewandowski.
3: Com el Lewandowski.
8: I era...
2: Ui,
3: escolta, veig que et rius.
2: Sembla que no està aguantant el riure.
1: Sí.
2: A quin barri vius, Eugeni?
8: M'emociono. Visc aquí al costat del riu. Del Rierol.
1: Al costat del riu. Això no sona bé.
3: Del Rierol.
1: No, sona fatal.
3: Però tens sostre, tens...
8: Sí, com... Què vol dir si tinc sostre?
1: Pots venir aquí.
3: Sí, al costat del Rierol. Pot ser allà entre quatre canyes, o pot ser...
8: Però visc en un pis, on he de viure.
3: En un pis. Sí, que han estat d'aquests que...
2: És a dir, vostè és del barri centre, viu al costat del riu Llobregat, suposo?
8: Efectivament. D'això estaríem parlant, sí. D'això estaríem parlant.
2: És a dir, vostè és una persona del barri centre que en aquests moments vol trucar a la ràdio pública...
8: Venir-me a buscar a casa? Pregunta.
3: No, voldríem pas nosaltres incomodar-lo en cap cas. En cap cas, Eugeni. No, sí, el que sí que li dic a Eugeni és que aquí als estudis de Ràdio Sant Boi, si vol tenir bona companyia, vull dir, tenim menjar, tenim el que necessiti, vull dir que en cas de que...
8: Sí, però què passa? Que si vinc allà els hauré d'escoltar fer aquest espectacle esperpèntic que estan fent de la selecció espanyola i a sobre en persona.
1: Llavors els impostos en què els gastem?
8: En tarot, per exemple.
2: Senyor Eugeni, aquesta retransmissió està fent-se de franc.
3: Sí.
2: És a dir, aquí hi ha quatre bojos...
8: Sí, sí. Que sobre ni pagueu els treballadors.
2: No, això vostè truqui a...
1: Som els treballadors.
2: Pot enviar un mail a lvidal@samboy.cat,
3: sí.
2: Que és la directora de la ràdio.
3: Ella respondrà.
2: Ella respon. Explotadora, ja li dic.
8: Expressaré les meves queixes en aquest correu. Faré una carta adreçada al director d'aquesta ràdio.
2: Directora, no faci mansplaining, tampoc.
8: Directora.
3: Sí.
8: Directora.
2: Per
8: cert,
2: no, és vostè un masclista.
3: Sí.
8: No.
3: Sí, Eugeni, sí, jo, vostè és una mica...
8: Jo no faig distincions aquí, eh?
3: Sí, és una mica masclista, vostè, però anem encara... Tenim oportunitat de solucionar-ho. Vostè el que demanava era que féssim una mica de tarot. Sí. Estem fent el partit de la selecció espanyola, però com nosaltres ens devem als nostres oients, mentre aquí va sonant uns sons, en fi... que ja estaria bé que anessin sortint. El que nosaltres li anàvem a demanar... Sí, Eugeni, és una mica incòmode, tot plegat, jo ja ho entenc. Ja. Sí, el que li volia dir és que nosaltres el mateix podem tirar el tarot, podem fer-ho.
2: Quin és el seu signe?
3: Sí, el que li anàvem a preguntar era el signe de l'horòscop.
1: Aquarius.
8: El meu signe és l'estelada. La fals.
1: Però
2: llavors...
8: La fals, els segadors.
2: Vostè és, és votant, no? De Jaume Sanz, Esquerra Republicana.
1: Això és febrer.
2: A Sant Boi.
8: Sí.
2: Què opina vostè de Jaume Sanz, del líder polític d'Esquerra Republicana a Sant Boi?
8: Opino que li quedaria molt millor un bigoti.
3: Sí.
2: És cert.
3: Eugeni,
8: bigoti ben cuidat.
3: Deixa'm dir-li una cosa.
8: Sí.
3: Aquí el que estem fent a Ràdio Sant Boi és utilitzar bé... els impostos, deure'ns a qui ens escolta, i per tant...
7: Quasi marca Uruguai, tot
3: això. Sí, però Uruguai ja no ens en recordem ni de qui és.
8: Aviam, si donem sort.
3: Ara mateix acabem de tirar les cartes, perquè tenim aquí també nosaltres una baralla.
2: Sí, sí.
3: I per tant, hem tret tres cartes.
8: Sí.
3: I amb el signe de l'horòscop que vostè diu que té, que és l'estelada, eh? Vull dir que també ho hem adaptat, això. Hem tret tres cartes. La primera és l'estrella.
1: No, home, normal.
8: Mira,
3: aquesta carta parla d'esperança, recuperació
2: i confiança. Senyor Eugeni,
3: sí.
8: Sí.
2: Deixi de parlar amb aquest to de que no li importa una merda el que li estem parlant.
3: Sí, per favor.
2: Si truca a la ràdio pública, que sí. Sigui amb la conseqüència de trucar a la ràdio pública.
3: Concentració.
8: No m'importa una merda.
3: Eugeni, endavant, una mica d'ànims.
2: Prou de parlar així.
3: Una mica d'ànims. El passat, l'estrella, d'acord? La primera carta. Aquesta carta parla d'esperança, recuperació i confiança. Res, fora. Pot indicar que has passat per una etapa en què has anat reconstruint la confiança en tu mateix, sí, o en un projecte important. Eugeni,
8: això ho està llegint del ChatGPT.
3: Tens algun projecte important entre mans, Eugeni?
8: Perdó, acaba de marcar
3: espianya. No, ha fallat. Fallen torres.
8: D'acord. Sí. Llavors, endavant. Tot segueix el curs.
3: Que té algun projecte important entre mans, senyor Eugeni?
8: Projecte important? Bé, podria ser que tingués un viatge.
3: Un viatge?
8: On
3: seria aquest viatge?
8: Ben lluny d'aquí, on no pugui sintonitzar Ràdio Sant Boi.
3: Sí, però bé que continua aquí, en directe, eh?
8: Sí, perquè no em deixen penjar.
3: No, segona carta. El present.
2: Pot ser que ens estigui trucant des del lavabo?
3: Segona carta, la justícia.
8: La Maria Eugènia.
3: Silenci, Eugeni! La justícia, segona carta. És un moment per prendre decisions amb el cap fred.
8: D'acord.
3: Et convida a valorar els fets, assumir responsabilitats i buscar l'equilibri abans de fer el següent pas.
2: Has de deixar a la Maria Eugènia.
1: L'1 d'octubre callaves?
3: Quin diria vostè que és el seu següent pas, Eugeni? Quin és el seu següent pas?
8: Doncs si pensés amb el cap fred, venir a la vostra redacció i assassinar-vos un a un.
3: No, Eugeni, no.
8: A sang freda.
2: És vostè un poca vergonya.
8: Disculpi.
1: Si veiessis...
3: Aquests bons treballadors d'aquesta ràdio mereixen tant un respecte. Com li estem donant també un respecte a vostè.
1: I que si veiessis l'UALS que són aquests tios, ja et dic que no els amenaces.
2: No, és que, senyor Eugeni, si vostè veiés el presentador d'aquesta casa, Joan García, se'l voldria follar.
3: Eugeni Dors!
8: És un tita freda, aquest noi. Mai m'ha caigut bé.
3: Vingui vostè, i ho comprovem.
2: Un tita freda.
3: Vingui vostè. Tercera carta, Eugeni Dors. Tercera carta.
8: Tercera carta.
3: El futur...
8: I que sigui l'última.
3: El futur proper. El carro. Sí. El carro, eh? Compte amb això. Aquesta carta simbolitza...
8: Un carro.
3: Moviment.
1: Què té a veure amb Catalunya? Sí.
3: Determinació i progrés. Si mantens el rumb...
8: Has nascut amb la capacitat de decidir.
3: És probable que vegis avenços amb un objectiu que fa temps que treballes.
8: Tots hi guanyem.
3: Quin és aquest objectiu, Eugeni?
2: Senyor Eugeni,
1: en què treballes?
8: L'objectiu és l'independència de Catalunya.
1: Molt bé.
2: Eugeni, només et diré una cosa.
8: Sí.
2: Si tu penses, PDeCAT.
3: Sí, sempre.
8: Jo m'ho penso molt.
1: Tobogán.
2: Doncs PDeCAT.
3: Pensi vostè.
2: Què opina vostè, senyor Eugeni, de l'alcaldessa de Sant Boi, de la senyora Moret?
8: Opino que s'hauria de fer la permanent més sovint, aquesta dona.
2: Mira.
1: A mi m'agrada així amb el cabell llis.
3: Cadascú amb les seves coses.
2: Sap vostè que ha vingut avui el senyor Illa, el president de la Generalitat de Sant Boi?
3: Illa Maravilla.
8: No, perquè el tinc bloquejat. No veig els posts.
2: Bueno, hem de tancar aquesta connexió, sí. Senyor Eugeni. Una última paraula per tancar.
8: Una última paraula, sí. La meva última paraula seria
1: una,
8: Espanya.
1: Una.
3: Doncs res, cadascú amb les seves coses.
2: Vinga, senyor Eugeni, bona nit.
3: Senyor Eugeni, bona nit i gràcies. Bona matinada.
8: De la Maria Eugènia,
3: sí, que descansi.
8: I tira la ràdio encesa.
3: I pobra Maria Eugènia, també, que vostè l'està aquí despertant i l'està incordiant, també, que no s'ho mereix, Maria Eugènia. És suficient en aguantar-te, Eugènia.
2: És vostè un fill de puta, Eugènia.
8: Espero no haver de trucar més, eh?
2: Fill de puta, Eugènia.
3: Eugènia, gràcies.
8: Adéu-siau.

0: A punt d'arribar al minut 90 de partit, de fet queden 10 segons i aquí hi ha hagut una ocasió, Dani Teruel, claríssima, claríssima per part d'Uruguai, eh?
1: Doncs sí, Viñas, ara que el tenim estès sobre la gespa, es queixa d'un cop, a més dins l'àrea, no dona la sensació que aquí s'hagi de revisar ni penal ni res. Igualment, si no m'equivoco, era Canovio, que estava com reclamant molt intensament en aquesta trucada, que ha sigut un moment preciós de la història de Sant Boi en joc. Hem ignorant completament un travesser de Ferran Torres.
2: No ens ha importat gens.
1: Que ha sigut pràcticament una ocasió fins i tot més clara que el gol, i aquí el que reclama amb l'Uruguai és que arriba Dani Olmo es deixa com caure, es deixen caure tots dos. Aquí no hi ha res, tothom a casa seva i ja està, i anem a la següent ronda. Aquest partit és una merda, això és una idea horrible de retransmissió, i m'agradaria parlar més amb l'Eugeni i no narrar aquest partit, i que s'acabi ja.
0: 5 minuts d'afegir, arribarem fins al 95. Uruguai 0, Espanya 1.
1: Que guai,
0: sí,
1: que...
0: Eugeni, tio, un tio tremendo.
3: Una abraçada a l'Eugeni.
0: Eugeni, t'estimo.
1: L'estimem. Nico Williams tampoc ha tingut, vull dir, no l'hem vist, tampoc estàvem prestant gens ni mica d'atenció, però val a dir que aquí Nico també s'ha de reivindicar, i fins i tot, per què no dir-ho, s'ha de guanyar el lloc a l'11. La Mina avui no ha fet un bon partit, però no sentarem la Mina, no assegurem la Mina a la banquera, però Nico s'ha de guanyar una mica encara el pa. I entre l'altre dia i avui han sigut pocs minuts, però encara s'ha de rodar molt més. I jo el que no veig... O sigui, Espanya s'està classificant com a...
4: Vamos, Covarsí!
1: I no crec que tingui l'11 titular definit. O sigui, veig un 11 a la selecció que no me l'imagino la propera jornada. No me l'imagino.
0: Minut 90 de partit. Estem al temps afegit, eh? El temps afegit, de moment segueix guanyant la selecció espanyola 0-1 contra Uruguai, per tant, mantindria aquesta primera posició amb distància, amb comoditat.
1: O connexió amb Corea.
5: Hola.
0: Ui, em sembla que tenim una nova trucada. Hola. Quan són pràcticament les 4. No serà pas la Mireia Martínez, no?
5: Hola.
0: Com estàs, Mireia Martínez?
5: Pues molt bé, estava esmorzant ara mateix.
0: Esmorzant, eh?
1: Està fent
3: tot en directe a Ràdio Sant Boi.
1: Està fent tota connexió com si estigués i fes una... Estigués en una secció.
3: Estem, Mireia, narrant el partit d'Uruguai-Espanya en directe.
0: Ui, que espera, a Ràdio Sant Boi. Mireia, espera que s'estan picant. Ara tornem amb tu, però abans...
5: Vale.
0: Compte, perquè hi va Unai Simón. S'agafen Dani Olmo i Nico Williams. Ara hi ha diferents futbolistes que estaven empujant-se, al final acaben no res, tot s'acaba solucionant. Mireia Martínez, com estàs? Explica'ns.
1: Què has esmorzat?
5: Doncs estic molt bé, la veritat, una mica estressada, perquè la setmana que ve tinc exàmens, i són molt complicats els exàmens de Corea en aquest país, jo no sé com s'ho fan, així que bueno, estic una mica atacada, però també vivint el Mundial, eh?
1: Però sí,
0: clar, vivint el Mundial, perquè vull dir, hem de dir que tu estàs immersa, Mireia Martínez, en aquest món futbolístic, no? Allà també, vull dir que...
5: Home, sí, jo, aquí els partits de Corea es viuen molt. Encara que ho han fet una mica malament, aquí tothom estava full amb Corea.
3: És com el
4: moment, Corea,
3: és el moment en el qual gays, girls and heteros s'uneixen, no?
1: No humor, Corea.
5: No, és que avui és un moment històric que només passa cada 4 anys, on la gent pipe del futbol i la gent del K-pop es donen les mans i s'abracen.
0: Però Mireia, tu et dones molt les mans i t'abraces últimament o no?
5: Home, jo no. Jo ara mateix no.
0: No, eh?
3: Però no hi ha cap coreà que t'estigui ja fent el roneo.
5: Bueno.
0: Tu ets molt de roneo, Mireia.
5: Sí, però estic una mica confosa, nois. Jo no sé què fer, la veritat.
0: Confosa per què, Mireia? Explica'ns. T'escoltem.
5: No sé, a veure, és que jo també... A veure, és una tonteria, no? A veure, aquest nen és molt simpàtic, però
1: és coreà.
5: Sé que és una cosa social, sí. Sé que és una cosa social i tal, però és una mica més baixet que jo.
0: No t'agrada.
5: I no el veig com un home com amb presència.
3: Tu vols un empotrador.
4: Vermella, Uruguai.
3: Tu vols un empotrador, no, Mireia?
1: Targeta vermella... És igual. Segueix.
5: A veure, tampoc això. Perdó. Sé que vermella per Uruguai o el que sigui. Perdó.
1: No, és igual.
3: Mireia, tu vols un John Garcia, no? Però de Corea.
5: És que un John, jo crec que si jo sortís amb algú com el John, ens acabaríem tirant pel balcó els dos.
0: Ui, tu creus,
3: el que t'acaba de dir.
0: Ens tiraríem junts per un balcó, això?
3: No, que te la tiries un balcó, ha dit.
5: No. El John no és mala persona, però simplement per una parella no crec que siguin compatibles.
0: Ja. No, per què, Mireia? Ara m'has deixat preocupat, dic, ostres. Què em veus tan dolent?
5: Tenim personalitats diferents, per el que estic esmorzant.
3: amb la boca plena.
1: Què esmorzes?
5: Però no passa res.
0: Mireia, si tu ets feliç, jo sóc feliç.
5: Molt bé, John, jo també. Jo igual, same.
1: Però que ens has d'explicar no una història d'amor i li hem d'allar. Sí, aviam, què et passa? Què és més baixet? Però
0: per exemple, Canovio, targeta vermella, i està aquí encara ens amb tothom.
1: No és igual.
0: Sí, Mireia, perdó.
1: Quants centímetres més baixet?
5: És una miqueta, sí, potser 2 centímetres més baixet.
3: 2 centímetres són molts, eh?
1: Sí, però podeu fer un cara a cara intens o és ridícul?
5: I en plan... no té... O sigui, em sembla que li falta una mica de presència, no sé com dir-ho. Però és tu... molt simpàtic, és un amor de nen.
3: Has palpat, Mireia?
5: No, hombre, no.
1: És el
5: no ens toquen ni les mans.
0: Allà, diuen... Mireia, Mireia, diuen.
3: Diuen que els short kings
0: sí.
3: tenen large sí? penis, you know?
5: A veure si és veritat, jo no ho sé. Encara no hem fet res, o sigui...
3: Tasta-ho,
1: clar, potser això et canvia tota la perspectiva, saps?
5: A veure, també s'ha de saber com utilitzar-ho, eh?
3: Arribem al punt de les 4 de la matinada, Mireia.
5: Ah, què?
3: Que arribem al punt de les 4 de la matinada en directe a Ràdio Samoy. Jo penso que mai a les 4 de la matinada s'ha estat en directe en aquesta ràdio.
5: Jo també ho penso.
3: Escolta, et trobem molt a faltar, eh? Has de tornar a fer seccions per gent de carrer.
0: Doncs sí, Mireia.
4: Està molt emocionant el partit, sense bromes, eh?
1: Nah.
5: Estic pensant ara mateix en quedar-me fins al novembre. Aleshores, potser em quedo fins al novembre. No se sabe. Però bueno, a veure què acabo fent.
3: Quantes hores de diferència hi ha entre Corea i Espanya?
5: 7 o 8, sí. Depèn del canvi d'hora. Ara mateix ja sé.
1: Són les 10 i mitja, no?
5: Les 11.
4: Les 11 en punt.
1: No, no.
0: Sí, que matines.
1: Fes una porra del Mundial, Mireia.
4: Final del partit.
0: Acaba el partit. Mireia Martínez, gràcies. Gràcies, gràcies i godés de la vida, que és meravellosa a vegades.
3: Adéu, Mireia.
5: Adéu,
0: una forta abraçada. Acaba el partit. De moment, Uruguai 0. De moment i no. Vull dir, resultat definitiu. Uruguai 0, Espanya 1. Per tant, victòria d'Espanya, que Dani Teruel passa a la següent fase d'aquest Mundial.
1: Sí, estàs esperant els tribunals, eh? De moment, sí. 0-1. Hem viscut un final de partit on Uruguai crec que ha demostrat...
3: I el rei d'Espanya, que presideix sí. aquest paquet.
1: No només no ha sortit res. Mira, els àrbitres allunyant-se de Canovio perquè tenen por que els pegui. Però què és això? Però hem vist aquesta imatge? De Canovio anant cap als àrbitres i els àrbitres retrocedint caminant
4: pel
1: salvatgisme de Canovio que porta uns minuts. Que, ostres, és Tarzan. O sigui, literalment s'està comportant. Però si està agredint a tothom qui agafa. Si és de la prehistòria. A més, amb els cabells aquests. És de la prehistòria, aquest tio. Però bueno, els àrbitres...
3: Que si n'acerta et farà una emoció. Al ple.
4: Sabeu qui passa, també? Sabeu qui ha passat, també? Sí. Sabeu qui ha passat?
0: Cap Verde.
4: Cabo Verde!
3: Locura.
0: Tremendo. Passen ja les 4 del matí. Aquí es descontrola, això ens està passant aquesta crisi de la son. Que arriba un punt que ja no saps ni què dius en aquesta ràdio. Podem fer una mica de silenci i escoltar el que està dient l'Albert, sisplau?
4: Ha passat Cap Verd, que ha empatat 0-0 contra Aràbia Saudita.
0: Ara.
4: Ha sumat 3 punts, 3 empats de Cap Verd, 2 gols a favor, 2 en contra. Cap Verd està als 700 de final i jugarà contra Argentina.
0: Mare de Déu.
4: Jugarà contra l'Argentina de Messi.
3: T'imagines?
0: Messi, que ha descansat, però que li tocarà Cap Verd.
3: T'imagines que Cap Verd destrossa Messi?
1: M'encantaria.
0: No passarà.
3: A mi també Cap Verd. Llavors, si Espanya en aquests moments, contra qui jugarà a la fase dels 700?
4: O contra Àustria o contra Argèlia, el que quedi segon del grup d'Argentina.
3: Ostres, però país, Argelia, fa pinta que anirem tranquils a vuitens, no? Perquè Argèlia i Àustria...
0: No? Sembla que sí, no són els rivals més forts i sobretot seran horaris una mica més normals que aquest que estem tenint avui, tal com explicàvem abans. Per tant, Espanya acaba guanyant el partit, acaba passant a la següent ronda, sembla que a més serà contra un rival més o menys assequible i per tant per nosaltres també arriba el moment d'anar donant punt i final
3: una
0: aquesta retransmissió a la que ens ho hem passat bé i esperem que també els que ens heu estat acompanyant també. Marc,
3: tinc
0: deies.
3: Una proposta, John.
0: Sí.
3: M'agradaria que tanquessis aquesta retransmissió
0: sí.
3: amb accent uruguaià.
0: No.
1: Va, existeix, això.
0: No seria jo qui fes aquesta falta
3: vinga,
0: respecte cap a un... Cap a una selecció històrica.
3: Ah, lo boludo.
0: Uruguai.
3: Uruguaixo.
0: No passarà.
3: Ja t'ho dic ara. Una mica.
0: Ja t'ho dic ara, no passarà.
1: El mira el John amb una cara...
0: No, dic Dani, potser t'animes tu.
1: No, hi ha un altre accent, però és que jo no sé si és un uruguaià.
3: Argentí és
1: o argentí... un altre al que diluït. Vulguis.
2: Va, che, pibe, yo me lo pasé muy bien hoy haciendo esta retransmisión con mis amigos. Yo no sé hablar catalán.
3: Qué faltoso.
2: Vine hace poco a Barcelona, pero...
3: Claro, como
2: pero
3: Messi, ¿no?
2: Ya no sé qué sé hablar. Y abrí un local de empanadas recién.
0: La voz que tenía.
6: Casi, un rival complicado que peleaba el descenso.
2: Con 86.
7: Sí, un rival muy complicado.
2: Un rival muy complicado y... I ha sigut un plaer fer aquesta retransmissió.
0: Bueno, lo intentamos, pero no quiso Dios. No quiso Dios que pasemos a la siguiente ronda y nos quedamos a las puertas de...
3: Aquí estoy, porque
0: de
3: he venido.
0: De hacer historia.
3: Porque he venido, aquí estoy. Si me gusta mi canto, ¿cómo he venido?
0: Marga Berrín, muchas gracias por acompañarnos un día más de radio.
3: John, recordem que en 3 hores 55 minuts
0: sí.
3: reprenem la programació en directe amb la perifèria.
0: Sí, important.
3: És a dir, en 3 hores i 55 minuts Israel Gordón and Company.
0: And Company, sí.
3: Es posen al capdavant de la nau.
0: Sí.
3: Per parlar de...
0: De les seves coses.
3: Del que parlin, a suposar.
0: Sí, del que faci falta. Doncs fins llavors, també bona música per qui vulgueu continuar la festa, que segur que n'hi ha molts que ho fareu. Bona, Gavernet, gràcies per acompanyar-nos avui. Sí, aquesta és la teva...
3: A tu, gràcies.
4: Vamos ja a dormir, va.
0: Dani Teruel, moltes gràcies.
1: Gràcies, pibes.
0: Descansa.
3: Podríem fer un ASMR per acomiadar sense música ni res?
0: Sí,
3: de bona
0: ho
3: nit.
0: Farem, però abans acomiadarem l'Albert Vilar. Albert, gràcies.
4: A tu.
0: I ara arriba el moment d'anar baixant la música. Tenir-los relaxant una mica tots. És el moment d'acomiadar aquesta retransmissió esportiva. I sobretot, descanseu. Descansar és important. Descanseu i gràcies a la propera ronda del Mundial. Allà hi serà també Ràdio Savoy per explicar-ho quan passen 6 minuts de les 4 del matí. Vam dir que faríem tots els partits de la selecció espanyola i així està sent, siguin a l'hora que siguin. Ens retrobem d'aquí res. Descanseu fins llavors.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana. Ràdio Sant Boi.
5: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia un petó Judit i de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor i l'endemà trobo la barra tal i com et recordava. Estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
3: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Muy buenas, oyentes de Radio San Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio San Boi.
1: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
2: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
3: D'altra banda, l'incendi de Tiana continua controlat després de cremar i unes 48 hectàrees durant tota la nit.
4: De dissabte, a

0: Bueno, pues ahí estábamos, ni más ni menos que con Guitarrica de la Fuente. Recordad, tenemos una cita en Vilanova i la Geltrú, en el Festival Vida, el proper divendres, cap a les 12 del vespre, actuarà Guitarrica de la Fuente. I també, sí, és un festival que està molt xulo. Mirat, mirat el cartell, eh? Mirat el cartell.
1: Sí, sí,
0: això no sé. De tot tenia Terrassa, no? Un festival. De tot tenim un festival. Tothom
1: sí,
0: té festival ja.
1: Sí, nosaltres tenim el Festival de Jazz de Terrassa, a que veus, és molt
0: nosaltres,
1: important.
0: A nosaltres aquí tenim el de Jazz. Tenim l'Altaveu, a Sant Boi. L'Altaveu, que és importantíssim.
1: Sí.
0: I d'aquí, de fet, han sortit gent coneguda, però han sortit també grups molt importants.
1: Sí, que ho parlem cada setmana que hi són.
0: És una cançó que m'ha agradat molt i se m'ha notat molt aquesta temporada, Mònica, és aquesta, la de aquesta noia que es diu Samurai. Ella m'agrada molt com a persona.
1: Què va, què va.
0: No se nota, no? I el tema aquest que es diu Dejándolo Pasar.

Ana Torroja, sonando así de bien con este tema, Rosa del Desierto, el que de momento, hasta el momento, es su último sencillo y que aquí hemos puesto unas cuantas, muchas veces. Y estem fent una petita recopilació d'aquelles cançons que han sonat durant aquesta temporada aquí en el de dissabte, aquelles cançons que ens han agradat moltíssim. La que ve ara a mi m'ha agradat molt personalment. Ara que estem de festivals i amb moltes cançons, i amb molts concerts, i amb molts grups, hi ha una cançó que transporta una miqueta a aquell moment dels concerts i que em sembla molt especial, que han fet la Ludwig Band, i això es titula D'un concert de la Muixca, i sona així de bonic.

L'únic band d'un concert de la Musca, una de les cançons que han sonat molt en aquesta temporada 2025-2026 aquí a Ràdio Sant Boi i en el programa de dissabte, en concret. Doncs d'aquí uns minuts tindrem aquí amb nosaltres, com hem anunciat, el Tino Fernández, que ens portarà el seu nou senzill, que es titula Que el xaval, després l'escoltarem amb més calma i amb més de carinyo, perquè a més ens explicarà cosetes, però més ens porta més històries. Ja el tenim a l'estudi, el saludem, però d'aquí un momentet també estarem amb la Mònica abans de començar l'entrevista, i ja el tenim per aquí preparat, i a més no ve sol, ve amb l'Eva, com sempre, de la mà. I estem encantats de tenir-ho aquí nosaltres, el Tino. Són les 11 del matí i 22 minuts, en qüestió de res, amb el Tino. I ara anem a parlar del món animal, de la mà de la Mònica López.

tinc roses on la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ell.

0: Humberto Tozzi, te amo desde el año, pues yo diría 1978 aproximadamente. Por ahí andamos, por ahí andamos.
1: Una mica després, potser, no?
0: No, jo crec que estaríem amb el Te Amo, crec que estaríem en el 78, 79 com a molt triga.
1: Pot ser.
0: Por ahí, finals dels 70, sí. I la cançó que ve ara, estem parlant del Cantares de Serrat, ja ens explicaràs possiblement el motiu, no?, per el que...
1: És el mateix. Cançó, o sigui, aquesta... Cantares el va escollir la meva germana i jo vaig conèixer Serrat a llavors. Mm-hmm. I des de llavors ja hem anat de la mà. O sigui, ha sigut un referent sempre.
0: Serrat,
1: Joan Manuel
0: sempre,
1: Serrat. No? Sí, jo... Estava més amb la cançó de l'estiu, que era el Te Amo de Tozzi, però quan vaig sentir Serrat, llavors ja va venir Mediterráneo, Para la Libertad, etc. O sigui, sí, Serrat és...
0: Has tingut l'oportunitat de veure'l en concert, el Serrat?

0: però no l'ha musicat.
1: Correcte.
0: Sí, és un poema de Machado, però ell ha posat les notes.
1: Correcte. I amb això va crear tot un clàssic com tants. Jo no sé si hagués d'escollir alguna cançó de Serrat, en quina en quedaria. No sé, és bastant impossible, eh?
0: Pues mira, bueno, és molt difícil. Però Sinceramente Tuyo,
1: Sinceramente
0: De
1: tuyo.
0: Vez en Cuando La Vida, Los Locos Bajitos... Hòstia, és que ha estat farcit també aquest senyor.
1: Sí, és un no parar. És un no parar, sí. I el que feia i el que ha fet fins fa pràcticament res. A mi m'agrada tot el que ha fet aquest senyor. Bueno, doncs anem a Encantares, que és tot un clàssic de la discografia de Joan Manuel Serrat.
0: El mestre.

0: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.
1: Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.samboy.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboy.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
3: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
0: Més de 45 anys amb tu.
4: Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Bona tarda i benvinguts al programa de Partitura de Tarda. Avui us proposo un viatge intens per la música centreeuropea dels segles XIX i XX, a través de tres obres fonamentals i de tres compositors hongaresos que van transformar la música del seu temps: Franz Liszt, Béla Bartók i Zoltán Kodály. Tres èpoques i tres llenguatges per un mateix fil conductor: la recerca d'una música que no només soni bé, sinó que signifiqui alguna cosa profunda, d'identitat, de dolor i d'esperança. Una música que neix de la terra i de vegades sembla elevar-se cap al cel. Comencem. Mireu, Franz Liszt va néixer a Reading i va morir a Bayreuth. Va ser el pianista més carismàtic i virtuós del seu temps, però sobretot un creador que volia empènyer la música més enllà dels seus límits. Compositor, pensador i reformador. Va impulsar formes noves com el poema simfònic i va experimentar amb l'harmonia fins a anticipar colors i tensions que associen a Wagner i fins i tot a Debussy. La seva fascinació per la literatura i la filosofia el va portar a voler traduir grans textos en música. I aquí entra Dante. Liszt no vol fer una postal sonora, sinó capturar l'esperit d'un viatge iniciàtic, caiguda a l'abisme i camí cap a la llum. L'obra Dante, composta entre 1855 i 1856, durant els anys de Liszt a Weimar, anys fecunds, amb una vida cultural vibrant i amb el suport intel·lectual i emocional de la princesa Caroline zu Sayn-Wittgenstein. La Sinfonia Dante és un projecte ambiciós, vol fer-nos travessar el viatge interior de la Divina Comèdia. Formalment, la sinfonia té dos grans moviments, però al final el coral funciona com un tercer bloc epíleg imprescindible. Així, escoltada a antena, queda molt natural presentar-la en tres parts. La primera és l'infern. S'obre amb uns acords foscos i cromàtics, com si obrissin les portes de l'avern, i amb harmonies audaces que mantenen la tensió i el vertigen. Enmig d'aquest paisatge apareix un episodi d'una tristesa infinita. Francesca de Rimini i Paolo, els amants condemnats, a qui Liszt fa la cèlebre citació del motiu de Tristany de Wagner, com a homenatge subtil. Segon moviment, el purgatori, doncs aquest és el contrast és total. La música s'apaivaga, es fa més clara i etèria, hi ha coral, hi ha fugues, hi ha un sentit de recolliment i d'esperança. El color canvia, menys pes, menys transparència. El tercer moviment, Magnificat, que és l'epíleg coral, i al final sona el Magnificat com un cant d'acció de gràcies que ens eleva cap a la llum, amb les veus femenines i el cor de nois, amb una innocència gairebé celestial. Liszt havia pensat incloure un paradiso, però Wagner li va desaconsellar-ho i la sinfonia acaba sàviament en aquell llindar d'esperança. L'estrena va tenir lloc a Dresden el 7 de novembre de 1857, dirigida pel mateix Liszt. La versió d'avui és particularment significativa. La Staatskapelle de Weimar, l'orquestra de la ciutat on Liszt va viure i treballar, dirigida per Kirill Karavits, i participa en el cor de nois de la Filarmònica de Jena i les veus femenines del cor de l'òpera del Teatre Nacional Alemany de Weimar. La gravació és del segell Audite, amb una captació sonora equilibrada i immersiva, especialment la reveladora en el Magnificat final. I ara sí, tanqueu els ulls, si voleu, i deixeu-vos portar. Travessarem a l'infern, pujarem pel purgatori i al final potser entreveurem una mica de llum. A continuació, Franz Liszt, Sinfonia Dante, número de catàleg 109, Staatskapelle de Weimar, Kirill Karavits, Cors de Weimar i Jena. Audite.

Acaben de fer un viatge musical d'una força excepcional. Primer l'Inferno, amb l'ecromatisme tens i aficiant, i al centre l'episodi de Francesca i Paolo, humaníssim i ferit. Després el Purgatori, on l'aire s'aclareix i la música respira. I finalment el Magnificat, amb la puresa del cor de nois i les veus femenines deixant-nos les portes d'una llum que Liszt no descriu, la suggereix. I ara fem un salt del segle XX, al segle XX, vull dir, d'un viatge literari i espiritual a una arquitectura sonora plena de ritme, tensió i misteri. Béla Bartók. Béla Bartók va recórrer pobles i aldees amb un fonògraf recollint melodies tradicionals, no per imitar el folklore, sinó per absorbir-ne l'essència. Ritmes irregulars, escales modals, expressa i bellesa, integrant-la en un llenguatge moderníssim d'arquitectura rigorosa i força expressiva. Home d'una ètica ferma, va denunciar el feixisme el 1940 i es va exiliar als Estats Units i va morir el 1945 lluny de casa. L'obra, aquesta peça neix el 1936 per encàrrec del director suís Paul Schacher per la seva orquestra de càmera de Basilea. L'instrumentari ja és una declaració, sense vents ni metalls, només cordes, percussió i la celesta amb el seu timbre misteriós i lluminós. Els quatre moviments formen un arc simètric, una fuga lenta que creix des d'un murmuri sense fins a una densitat hipnòtica. Un allegro salvatge de ritmes sincopats i energia gairebé primitiva. Un adagio nocturn fantasmagori, ple de sonoritats estranyes i belles, xilòfon, timbals, arpes i celesta. I per últim, un final més rítmic i terrenal, com un retorn a la llum després del laberint. L'estrena va ser a Basilea el 21 de gener de 1937, dirigida per Paul Schacher. Escoltarem una gravació mítica. L'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Antal Doratti, enregistrada el 1963 dins la sèrie Mercury Living Presents. Doratti hi ofereix una lectura incisiva, de contrastos nets, i la presa de so, tan celebrada, fa sentir cada cop de timbal i cada vibració de la celesta amb una presència gairebé tridimensional. Tanquem els ulls, obrim les orelles i deixem que Bartók ens porti allà on només la música pot arribar. Sentirem música per a cordes, percussió i celesta, número de catàleg 106.

Acabem d'escoltar un dels paisatges sonors més fascinants i enigmàtics del segle XX. Una música que sembla emergir de les penombres i que ens condueix cap per laberints on llum i ombra es persegueixen. La interpretació de Dorati i la London Symphony Orchestra, capturada en aquella gravació de Mercury Living Presence, ha estat nítida i contundent sense concessions. I després d'aquesta arquitectura instrumental, acabarem el programa amb una obra on la veu humana i el cor esdevenen comunitat, una pregària i un clam. I m'estic referent a l'obra Salmus Hungaricus, opus 13 de Zoltán Kodály. Zoltán Kodály va néixer a Kecskemét, va ser un compositor etnomusicòleg i educador. En Bartók va recórrer pobles enregistrant cançons tradicionals en fonògrafs primitius, una tasca de preservació cultural que també alimenta el seu llenguatge musical. El 1923, Hongria vivia una ferida profunda després de la Primera Guerra Mundial i el Tractat de Trianon. En aquest context, Kodály escriu el Salmus Hungaricus, opus 13, per commemorar el cinquantenari de la unificació de Buda i Pest, dins un encàrrec compartit amb Donají i Bartók. El text és el Salm 55 en la traducció lliure del poeta del segle XVI, Mihály Kecskeméti-Bek, un clam contra la traïció i l'exili, però també una súplica de consol. L'obra és per a tenor solista, cor, mist i gran orquestra. El tenor emergeix com una veu solitària des del fons, mentre el cor no és decoració, sinó comunitat. Murmuris gairebé recitats i esclats devastadors, sempre al servei del sentit del text. L'estrena va tenir lloc a Budapest el 19 de novembre de 1923, dirigida per Ernő Donányi. Intèrprets i so. Escoltarem una versió inserida en la tradició hongaresa, Hungarian State Orchestra, Budapest Chorus i el tenor Joseph Simandi, sota la direcció d'Antal Dorati. En un enregistrament del segell Hungaroton, la lectura és enèrgica i dramàtica, el cor destaca per dicció i densitat, i Simandi, tenor heroic, busca la veritat del text més que l'efecticisme. Quedem-nos amb aquesta imatge, un compositor que es refugia en un salt antic per a dir allò que no pot ser dit en paraules quotidianes. Sentim, doncs, a continuació, a Zoltán Kodály, el Salmus Hungaricus opus 13.

0: Acabem d'escoltar una de les obres més commovedores de la música coral del segle XX, una partitura nascuda del dolor d'una nació humiliada, però també d'una esperança que no es deixa apagar. La veu del tenor, sola i exposada, i el cor com a poble, murmuri i onada, pregària i denúncia, fan d'aquesta música una experiència que encara avui commou i interpel·la. I fins aquí el nostre viatge. Hem travessat l'infern, el purgatori i el magnificat final amb Liszt. Hem recorregut els laberints sonors de Bartók i hem escoltat la pregària urgent de Kodály. Gràcies per acompanyar-nos a Partitura de Tarda. Fins la propera. Sigueu feliços.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: filles dins d'un riu. Això és el que som, ningú més amb mi. Com pot ser millor? Vine lluny amb mi, a un altre món. Si estan plegant...
1: Sou dolentíssim, deixeu-ho, home.

0: I una miqueta més i ja espalleu tot.
1: S'ho acabem d'improvisar.
0: Ja està bé, ja
1: això no ens dediquem a la música. Bueno, l'Albert té els seus pinitos, eh? Algun dia hem d'escoltar-lo aquí amb la guitarra.
0: I tu què ens portes?
1: Va. Hòstia, va, jo que porto, jo va, us porto molt, molt una cosa que està molt a la moda.
0: Vinga, va.
1: Vinga, jo de la secció que tu, José Luis, vas fer de superventes al mes de novembre de l'any passat, he escollit una cançó del Bob Dylan.
0: Hombre.
1: Que es diu Men Gave Names to All the Animals, però per uns motius, eh?
0: A veure,
1: primera,
0: aclara,
1: perquè
0: aclara.
1: Primera, perquè va ser el primer disc del Bob Dylan, que era el 19è, quan ell ja fa una conversió al catolicisme, eh? Que sabeu que el Bob Dylan era un tio molt protestant, però de cop va tenir com unes aparicions sí, místiques.
0: Un miracle, vamos.
1: I com ha estat el papa per aquí ara, liant-la, i sembla que tothom ara va les banderites del papa, digue, hòstia, doncs mira, això també està
0: no,
1: de moda.
0: No ve malament.
1: No ve malament. I segona, perquè sempre me'n recordo de la versió en el seu temps que va fer el Joaquín Sabina i el Javier Crae, que deien el hombre puso el nombre a los animales con su bikini. No sé si us en recordeu,
0: sí, que
1: hi havia unes estrofes que eren fantàstiques, que eren fantàstiques. Sí, sí, sí. Diu, vio a un bicho nadando por el canal de Suez y le puso pez. ¡Qué gilipollez! Vio un caballo alto que no usaba gafas y, por supuesto, le puso jirafa. Y al del rabo largo, chiquito y matón, le puso ratón. Hòstia, això era dels principis dels 80, de la versió en espanyol. I sobretot perquè la revista Rolling Stones cataloga aquesta cançó com la quarta pitjor cançó de la història de Bob Dylan i, per tant, es mereix que avui aquí...
0: Pues va tenir un èxit rotundo, eh?
1: Brutal, però que sapigueu que, segons la revista Rolling Stones, és la quarta pitjor cançó de Bob Dylan.
2: La de Bob Dylan, eh? No la de...
1: I a nosaltres, boníssima.

0: Bueno, pues ahí quedó ese tema, bueno, que nos ha traído el amigo, al amigo Joan. Y bueno, ahora le toca el turno al Albert. Albert, ¿qué te cuentas?
1: Sí, señor, pues yo el tema que he triat és el de Fly Me to the Moon, que va sonar el 12 de desembre, o sigui, del mes de desembre, de Frank Sinatra, que per mi és un tema dels que potser més m'agrada d'ell també, amb el tema més proper que ara el mes de juny es farà també l'aniversari d'Arriba la Lluna, i en definitiva que m'encanta i crec que és un toc de resum que
0: va molt bé. A más, escuchar la voz de vez en cuando nos traen buenos recuerdos, ¿no?
1: I tant, i tant. Endavant.

0: Bueno. Fantástico, ¿verdad que sí? Bueno, pues vamos a correcuita porque el tiempo se nos carga, Joan.
1: La canción lógica, que está fantástica.
0: La lógica, el sound, qué bonito el sonido, ¿eh?
1: Qué bonito. A ver,
0: una cosa, estoy de acuerdo con lo que vas a poner, ¿eh?
1: Vale, también.
0: Pero precisamente no es el mejor título de ellos para mí. Ojo.
1: Ah, bueno.
0: Cada uno tenemos.
1: Pero aquí, como estem fent un repàs de les cançons que s'han sonat durant el programa, a mi tampoc és. Bueno, a veure, anem a parlar, que estem parlant de paraules majors, eh?
0: Sí.
1: Estem parlant del Wish You Were Here de Pink Floyd.
0: Quasi nada.
1: Que ja no només la cançó, que s'ha convertit en un símbol de la banda.
0: Quan la van posar?
1: La van posar al març d'aquest any.
2: El dia 6.
1: El dia 6, per celebrar els 80 anys de David Gilmour.
2: Uh-huh. Les efemèrides de la Vero.
1: Les efemèrides de la Vero. I vam posar aquest tema al Wish You Were Here, que ja us avanço que ens el trobarem molt amunt a les llistes dels 100 discos més venuts de la història. Ens el trobarem a dalt.
2: A l'àlbum.
1: A l'àlbum, perquè aquest disc...
2: No repetirem cançó, no?
1: No repetirem cançó, ja us ho dic que no, perquè ja seria...
0: És que no, hi ha de sobre per no repetir.
1: Seria massa. Aquesta cançó està dedicada, que ho sapigueu, ja us ho dic ara, està dedicada el Syd Barrett, que era el fundador de Pink Floyd, que va haver d'abandonar la banda per problemes mentals, i la cançó va una miqueta d'això, de la nostàlgia de no tenir-lo amb ell, desitjaríem que estiguessis amb nosaltres, i del món musical que atrapa a les bandes i deixen de ser ells mateixos. Així que vinga, anem per feina. Wish You Were Here.

0: Bueno, seguimos acompañándote desde Stills, como no, estamos la trupe aquí con un especial, pues, ¿por qué? Porque se acaba la temporada y bueno, decir también con respecto a la temporada que durante el mes de julio vamos a tener programas también de Stills, pero con más experimentales, ¿eh? Vamos a ver qué sacamos de ellos.
1: ¿Stills de la fresca o Stills de Stills?
0: Cosas, sí, no, pero es que además incluso a lo mejor pueden salir cosas nuevas que se podrían incorporar o cambiar dentro del programa. En fin, es cuestión de investigar, que siempre está bien, ¿no?
1: Bueno, doncs ara em toca a mi també, no?
0: Ah, sí, és verdad, que me toca, no? Vinga, va.
1: Jo el tema que he triat, que ara és del mes d'abril, del 24 d'abril, mm-hmm. Justament torno a una banda sonora, que és la de l'intèrprete, bueno, l'autor Mark Knopfler, i és el de La princesa prometida.
0: És una pel·lícula molt bonita.
1: Se'n va portar un Òscar i tot, i és una pel·lícula molt bona. Hi ha participacions estel·lars, així com un Peter Sellers, que també apareix per allà, el Colombo, apareix una mica així fent de iaio, que li explica al net la història, i apareix un dels actors que ara també surt a mentes criminals i coses d'aquestes, vull dir, que en aquell moment no es reconeix que és... Però bueno, en definitiva és una pel·lícula realment de culte, sense gran èxit de taquilla, però molt coneguda per tots, i una de les primeres bandes sonores del Mark Knopfler que em van encantar. Anem a escoltar-la i a gaudir-la de nou.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana.
6: Ràdio Sant Boi.
7: Més de 45 anys amb tu.
8: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida, que la música t'acompanya.

Pool Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre Adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Molt bona nit, amics, i una setmana més. Benvinguts al teu programa de jazz preferit. Com sempre, ho tenim tot preparat i a punt per tal de que aquests 60 minuts que tenim per endavant ens resultin interessants i prou agradables per tal que escoltar-los sigui un costum incorporat a la teva vida i vulguis repetir les següents setmanes. Doncs bé, com venim fent en les dues últimes temporades, hem triat un estàndard que repassarem mitjançant una sèrie de versions instrumentals que hem seleccionat i que us les oferirem de forma cronològica, començant per la més antiga fins a arribar a la més actual. Però, com veureu, o com escoltareu, seria millor, el tema triat té una particularitat especial. Com bé sabeu, la gran majoria d'aquests estàndards són temes nord-americans, coneguts i reconeguts per tothom. Però la particularitat de la que parlava és que avui dedicarem el programa a un tema italià. Sí, sí, italià. És un tema escrit per Bruno Martini, pel que fa a la música, amb lletra de Bruno Brigetti l'any 1960 i que es va convertir en l'estàndard que avui és arrel de la interpretació del músic brasiler João Gilberto, tot i que el primer que el va enregistrar va ser el propi Bruno Martino el 12 de juliol de l'any 1960. Segur que intueixes el títol d'aquest tema. És, sí, el famós Estate. Després de Bruno Martino i João Gilberto, doncs, centenars de versions, entre les que m'agradaria destacar la de João, precisament, la de João Gilberto, Mina, Roberto Menescal, Anna Caram, John Pizzarelli, Eliana Elias, Nicky Parrot, Andu Cross, etc, etc. No vull cansar-vos amb més noms. Si no el coneixíeu, que ho dubto, estic convençut que us agradarà perquè, entre d'altres, és una bellíssima melodia. I començarem la selecció amb la lectura del guitarrista hongarès Gabo Szabo, que el va enregistrar l'any 1977 per incloure'l en un àlbum publicat aquell mateix any amb el títol de Face. Doncs bé, en Gabo Szabo comencem la selecció d'avui.

Doncs bé, hem començat la selecció d'aquesta nit amb el senyor Gábor Szabo, músic hongarès de naixement, però nord-americà d'adopció. País al que es va traslladar amb la seva família quan tenia 20 anys, escapant de la invasió del seu país per la Unió Soviètica. Allà es va formar com a músic, col·laborant, entre d'altres, amb el quintet del bateria Chico Hamilton, amb en Gary McFarlane i amb el quartet de Charles Lloyd. Dotat d'una tècnica excel·lent i amb un estil propi inconfusible, a poc i amb la irrupció del rock, va començar a experimentar amb la fusió del jazz, el pop i les músiques gitanes i asiàtiques. Aquest feix del que hem recuperat aquesta versió del nostre tema es va editar en el segell Mercury. Bé, i tot seguit avançarem 5 anys per situar-nos en el 1982, quan el pianista Lou Levy, al front del seu trio, enregistra un àlbum que es comercialitza amb el títol de The Kids Got Ears. Ho fa en el segell Yassis. L'àlbum es va enregistrar en els Sage i Sound Studios a Hollywood els dies 27 i 28 de novembre de l'any 1982. Escoltem la seva lectura.

Doncs Lou Levy al piano, John Hurt al contrabaix i Shelly Manne a la bateria han estat els protagonistes. Per cert, apuntar que si algú està interessat en aquest disc, informar-vos que en el nostre país aquell LP original es va publicar en format CD pel segell Fresh Sound Records amb el títol de I Am Old Fashioned. Bé, i el nostre proper convidat és probablement, segur, el músic de jazz belga més conegut i més reconegut a tots els nivells. A banda d'aconseguir quelcom que en aparença increïble, perquè ell va ser capaç de fer de l'harmònica un instrument considerat menor i poc utilitzat en jazz, en un instrument en igualtat de condicions amb la resta d'instruments convencionals. A banda d'harmonicista, era un magnífic guitarrista i un xiulador espectacular. El seu nom, segur que ja ho deus intuir, el seu nom dic Zoot Zeelemans. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Thud Thielemans i hem recuperat aquesta versió d'un disc titulat genèricament Only Trust Your Heart, publicat en el segell Concord i enregistrat entre abril i maig de 1988 als Classic Sound Studios de la ciutat de New York. Thud Thielemans a l'harmònica, Fred Hirsch al piano, Herwin Schwartz al contrabaix i Joe Baron a la bateria. I l'any 1992, el pianista Mark Copland publica en el segell Sunnyside un àlbum que es publica amb el títol de At Night. Com deia, aquest disc es va enregistrar el 16 de juny de l'any 1991 i en els Power Studios de la ciutat de New York, evidentment, i que compta amb 8 temes. Doncs bé, 4 anys més tard, concretament el 1992, el pianista Mark Copland publica en el segell Sunnyside un àlbum que es publica, valgui la redundància, amb el títol de At Night. Enregistrat, per cert, el 16 de juny de l'any 1991, als Power Studios a la ciutat de New York. El disc, concretament, compta amb 8 temes, un d'ells aquest.

Doncs bé, ha estat el trio del pianista Mark Copland, amb el propi Mark Copland al piano, Gary Piaco al contrabaix i Billy Hart a la bateria. I d'un pianista a un altre, però d'estils completament antagònics. De Mark Copland, amb un estil contemporani i experimental, a Monty Alexander, un músic amb forta influència del swing i de la música caribenya. De fet, ell és natural de la ciutat de Kingston, a Jamaica. Les seves referències són Art Tatum, Oscar Peterson, Wynton Kelly, Ahmad Jamal i Jane Harris. De la seva extensíssima discografia, he triat un disc a piano sol enregistrat al Maybeck Recital Hall a Berkeley, a Califòrnia. La seva actuació en viu el 20 de setembre de l'any 1944. L'àlbum forma part de la sèrie At Maybeck, i aquest és el volum, concretament el volum número 40. Com dic, At Maybeck és una sèrie d'àlbums que la discogràfica Concord dedica exclusivament als pianistes més importants. És un concert en públic i tots els participants ho fan a títol individual, sense músics acompanyants, és a dir, a piano sol. Escoltem, doncs, el senyor Monty Alexander.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Monty Alexander en aquest concert que va realitzar en el Recital Hall a Berkeley, a l'estat de Califòrnia, en aquest sèrie de concerts que tots porten per títol At Maybach. Doncs bé, de tot seguit saltarem de segle. Ens aturarem en l'any 2004 per trobar-nos amb un nou pianista. Concretament amb el senyor Kenny Barron, aquest pianista de Filadèlfia, considerat com un dels millors de l'estil post-bop. Doncs bé, aquest 2004, Kenny Barron, al front del grup que ell mateix anomena Ensemble, enregistra un CD amb el títol de Table for Two, i ho fa en els, ho enregistra en els Fantasy Studios. Doncs bé, escoltem la seva lectura.

Doncs bé, hem escoltat el quintet del pianista Kenny Barron. Amb Kenny Barron al piano, Peter Barshay al contrabaix i Lewis Nash a la bateria, sent la secció de ritme, i acompanyat de Dave Ellis i Bob Shepherd al saxo, flauta o clarinet baix en funció del tema. Doncs bé, continuem avançant en el temps, ara per trobar-nos amb un jove saxofonista italià, nascut a la població de Vitoria, a la illa de Sicília, el 24 de maig de l'any 1989, és a dir, ara té 37 anys, i el que és important, un prestigi que l'ha dut a considerar-lo com un dels millors altos saxosalts de l'actualitat. Doncs bé, l'any 2006, amb el segell Venus, enregistra un àlbum titulat New York Lullaby, àlbum que precisament es va enregistrar a la ciutat de New York en formació de quartet. El CD consta de 9 temes, tots ells estàndards. Doncs bé, en el track número 5 hi ha aquesta versió del nostre tema d'avui, aquest Estate.

Doncs us demano disculpes perquè ara me n'adono que quan he presentat aquesta versió que estem escoltant de fons, doncs us he parlat del títol de l'àlbum, de l'any que es va editar, etc, etc, però m'he oblidat de dir-vos el nom de l'intèrpret. És el senyor Francesco Caciso.

Francesco Cafeso al saxo alt, acompanyat de David Hasseltine al piano, David Williams al contrabaix i Joe Farnsworth a la bateria. I bé, i un cop més el temps ens impedeix escoltar doncs un altre tema. Recordar-vos, com ho faig sempre, si és del vostre interès, podeu escoltar de nou el programa accedint al podcast de l'emissora. I també, doncs, sapigueu que el penjaré en el perfil de Facebook Mostra Jazz Setmanal, perdó. I en el meu particular, també. Només teniu que clicar sobre el logo i automàticament us enllaçarà amb el portal ivox.com, que heu de tenir instal·lat prèviament, evidentment, però si no el teniu, doncs només heu de posar ivox en el vostre buscador habitual i us la instal·larà doncs molt fàcilment. És totalment gratuït i té podcast de totes les matèries i molt, molt interessants. Doncs res més, gràcies per la teva sintonia fins a la setmana entrant i m'acomiado amb el meu habitual. A reveure, amics.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.